0: Acabem de sentir la quarta sinfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abado.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El títol de l'obra que sentirem a continuació és Heptade. Es tracta d'una partitura per a trompeta i percussió del francès André Jolivet i els intèrprets són Graham Ashton a la trompeta i Gregory Knowles a la percussió.

0: Heptade era l'obra que ara sentíem, aquesta obra d'André Jolivet, que interpretaven el trompetista Graham Ashton i el percussionista Gregory Knowles.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la suite per cor a capella, homenatge a Marina Tsvetaeva, de Sofia Gubaidulina, que ens interpreta el Cor Nacional Danès, dirigit per Stefan Parkman.

Sole.

El Cor Nacional Danès, dirigit per Stefan Parkman, ens ha interpretat la suite per cor a capella, homenatge a Marina Tsvetajeva, de Sofia Gubaidulina.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit sentirem la música de Joan Manent, Belvedere, una obra per a flauta i piano, és la que us proposem, interpretada pel flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla.

0: El flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla oferien la peça per a flauta i piano de Joan Manent titulada Belvedere.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb música de cambra amb el quartet de corda Opus 51 número 1 de Johannes Brahms en la versió del quartet Alban Berg.

Ara ens acompanya la que és, sens dubte, l'obra més coneguda de George Gershwin, la Rhapsody in Blue. Avui, però, la sentirem en una versió per dos pianos i orquestra, interpretada per les pianistes Katia i Maria Labeck i l'orquestra de Cleveland, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Acabem de sentir la versió per dos pianos i orquestra de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, tal com l'interpretaven les pianistes Katia i Maria Labeck amb l'orquestra de Cleveland dirigida per Ricardo Chailly.
1: Catalunya Música.

A Catalunya Música tot seguit sentirem la cantata per a cor Figura Humana, de Francis Poulenc, interpretada pel Cor de Cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce.

0: Figura humana és el títol de la cantata que acabem de sentir, la cantata per a cor mixt de Francis Poulenc, que interpretava el cor de cambra de les Ries, dirigit per Daniel Reuss. Poulenc va escriure aquesta cantata a partir d'un text de Paul Éluard.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit les peces petites per mans menudes de Manuel Blancafort. L'intèrpret és el pianista Miquel Villalba.

0: El pianista Miquel Villalba ens ha interpretat les peces petites per mans menudes de Manuel Blancafort.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: L'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, és la següent partitura que sentirem a la sintonia de Catalunya Música. L'enregistrament que us proposem d'aquest oratori el protagonitzen la soprano Lisa Larsson, la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Gert Türk i el baix Klaus Mertens, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam dirigits per Ton Koopman.

Era l'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, i el sentíem interpretat pels solistes vocals Lisa Larsson, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Gert Türk, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, dirigits per Ton Koopman.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la versió per clarinet i orquestra de corda del Quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34 de Carl Maria von Weber. Els intèrprets seran Sabina Maia, clarinet, i l'orquestra de cambra de Heilbronn a Baden-Württemberg, dirigida per Jörg Ferber.

0: Catalunya Música.
1: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'Holandesa Ram de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Catalunya Música.
2: Ara sentirem el pianista Leslie Howard interpretant l'impromptu brillant sobre temes de Rossini i Spontini de Franz Liszt.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us proposem de sentir la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, que és l'opus 80 de Ludwig van Beethoven. Maurizio Pollini al piano, els membres del cor de l'Òpera Estatal de Viena i l'Orquestra Filarmònica de Viena la interpreten, dirigits per Claudio Abbado.

Hem sentit la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, opus 80 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Maurizio Pollini, del cor de l'Òpera Estatal de Viena i de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Claudio Abbado. Era un enregistrament del 1986.

Sentim a continuació la pianista Alicia de la Rocha. Ens ofereix la sonata en la menor Kühl 310 de Wolfgang Amadeus Mozart en un enregistrament de l'any 1990.

0: És la sonata per a piano en la menor Köchel 310 de Wolfgang Amadeus Mozart que sentíem en la versió d'Alicia de la Rocha.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit la sinfonia en si bemoll major catalogada amb el número 171 del compositor bohemi František Schaberdusek. L'orquestra barroca d'Helsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, en fa aquesta versió.

0: L'orquestra barroca d'Hèlsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, interpretava la sinfonia en si bemoll major, catalogada amb el número 171 del compositor del segle XVIII, František Schaber Dussek.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara els 16 valsos per a piano a quatre mans, opus 39 de Johannes Brahms. Ens acompanyen Alfons i Alois Kontarski.

0: Hem sentit els 16 valsos per a piano a quatre mans opus 39 de Johannes Brahms en la versió d'Alfons i Alois Kontarski.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
1: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
0: 6 dies per viure les lletres.
1: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
0: Programa complet a horitzons2050.org.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
3: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
4: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquí ens torneu a tenir un matí més amb moltes ganes de seguir compartint-los, els matins i sobretot la bona música. Avui farem una mica de papallones, perquè volem començar precisament amb un fragment de Puccini, i dient això ja us hem ubicat perfectament. Madame Butterfly és, diguem que, la primera òpera de Puccini escrita de ple en el segle XX i buscant un gir important a la línia que el compositor portava. Recordeu que des de 1893 Puccini havia estrenat Manon Lescaut, després va estrenar La Bohème, després va estrenar Tosca. Són òperes que van esdevenir un repte extraordinari, el resultat espectacular d'una bellesa extraordinària, però Puccini, amb el pas cap al segle XX, a partir de 1900, que és quan es va estrenar Tosca, troba la necessitat de buscar un gir, buscar arguments diferents. La recerca dels libretos, de les històries a narrar a través de les seves òperes, sembla que el va obsessionar força. I, de fet, s'ha pogut fer una llista prou llarga de projectes que, evidentment, no van quallar, d'idees a partir d'arguments diversos. Diguem-ne, una història dramàtica que va trobar en un pamflet que parlava de la història d'una noia japonesa que s'havia casat amb un americà, etcètera, etcètera, el va inspirar per escriure precisament aquesta òpera, Madame Butterfly. Una òpera que es va estrenar el 1904. La va estrenar una soprano que es deia Rosina Storchio, la primera Chio-Chio-san. Això va ser el 17 de febrer d'aquell any, al teatre a la Scala de Milà. Doncs bé, va resultar que aquella primera estrena no va ser del tot exitosa. Puccini va sentir la necessitat de fer algunes reformes i pocs mesos després es tornava a interpretar Madame Butterfly, però aquesta vegada revisada i amb molt més èxit. La soprano en aquesta ocasió va ser una soprano ucraïnesa de l'època que es deia Solomia Krushelnitska. A partir d'aquí, sí, Madame Butterfly va aconseguir consolidar-se en el repertori ja des d'aquell moment, una òpera que transportava el públic cap al llunyà Orient, cap a la cultura japonesa, en un temps en què també hi ha aquesta relació amb la cultura americana. I, de fet, Puccini continua mostrant aquest verisme que el va marcar, introduint elements que són versemblants, i d'aquí el concepte de verisme. Idees que poden semblar tan simples com utilitzar escales pentatòniques, que són les pròpies de la música de l'extrem orient, la música xinesa, la música japonesa, o en un moment donat, quan apareix Pinkerton, fer una cita de l'himne americà. L'any 1904 no sabem quanta gent podia identificar l'himne americà. Avui és un himne que, si més no, tots plegats identifiquem a la primera i per raons òbvies. En aquell moment, tots aquests aquests arguments musicals van esdevenir una continuació d'aquest verisme que va marcar la personalitat, l'essència de la personalitat de Puccini, i entre les pàgines més precioses d'aquesta òpera, Madama Butterfly, hi trobem l'ària que canta precisament el personatge de Chio Chio-san. L'ària que va debutar Rosina Storchio, que, per cert, aquesta soprano es va jubilar al Gran Teatre del Liceu interpretant Madama Butterfly. Disposem-nos a sentir aquesta ària. Un bel dia vedremo.

Carismàtica i inconfusible Montserrat Caballé al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras. Ens interpretaven Un bel dí vedremo, Un bonic dia veurem, aquesta cèlebre acte, ària de l'acte segon de l'òpera Madama Butterfly. Chio Chio San somia en el retorn de Pinkerton. El que no s'espera la pobra Chio Chio San és que Pinkerton tornarà casat amb una noia americana. Però bé, en qualsevol cas, aquí tenim aquesta història que l'any 1904 va transportar el públic cap a l'extrem orient. I ho va fer d'una manera molt versemblant. Abans ho comentàvem, utilitzant escales pentatòniques, utilitzant arguments musicals que incidien en la versemblança de la història, i fins i tot en un moment donat, que passa força desapercebut, fent com si diguéssim les funcions d'una mena d'intermedi, el que va fer el compositor Puccini va ser introduir un fischi d'uccelli del giardino, ocells cantant al jardí. Això és a l'acte tercer. Aquí Puccini aprofita per mostrar-nos doncs tota una sèrie d'ocells incidint en un argument molt directe de la cultura oriental o de l'extrem orient en general, una cultura basada sobretot en la contemplació de tots els elements que configuren la natura, ocells inclosos.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, amb Foncara i en el davant, ens interpretaven aquesta mena de petit intermedi orquestral de l'acte tercer. Puccini el descriu com Fischi d'Uccelli dal Giardino, és a dir, aquest episodi d'ocells cantant al jardí, cants d'ocells al jardí, traduït literalment. I ja el mateix nom de la protagonista, aquest pseudònim afectuós, Madame Butterfly, senyora papallona, avui ens dona una excusa fantàstica, l'excusa que descobrim després que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I com que ens agraden els matins somiadors, distants de la realitat quotidiana, matins que ens permeten bandes sonores somiadores i que ens permeten retrobar o descobrir músiques fantàstiques. Doncs avui, en aquesta filosofia de vida radiofònica, us proposem fer volar papallones. I la primera que farem volar serà una del catàleg de Franz Schubert, de Schmetterling, la papallona Deutsch 633. Òbviament, és una de les cançons del compositor vienès.

de Franz Schubert era una de les cançons, podríem dir, petitones, menors, de Schmetterling, Deutsch 633, La papallona, una cançó petita i encantadora, elegant, plena de lleugeresa i de gràcia. Sí, estem parlant de la cançó de Schubert, però també, amb aquests qualificatius, hauríem pogut parlar d'una papallona. És una papallona metafòrica. La lletra parla d'un home seductor que va de flor en flor. A l'època de Schubert, aquest estat d'ànim així, una mica trapella, l'anomenaven Schelmisch, que vol dir això, precisament, entremaliadet, etc etc. Doncs bé, aquesta és la característica de la cançó que acabem de sentir. I ja que estem fent volar papallones aquest matí al primer temps, Robert Schumann ens regala un dels primers cicles que va publicar sensacional, les papallones Opus 2. De fet, ell les anomena en francès papillon. S'inspira en uns textos del seu poeta preferit, Jean Paul, i són 12 peces que tenen, diguem, un paral·lelisme amb les papallones, ja que són peces breus i efímeres, però alhora molt boniques i encantadores. Peces de contrast. Una suite que va publicar a principis de la dècada de 1830 i que en aquell moment ningú va entendre. Un títol com Papallones per un cicle de música per piano. Diguem que la gent de l'entorn musical de Schumann a Leipzig ho van rebre amb molt escepticisme. Us imagineu el que podia pensar el públic més conservador? Aquest noi, penseu que Schubert aleshores tenia poc més de 20 anys, aquest noi, què deu tenir en el cap?

Andreu Schiffer aquí ens ha fet volar papallones durant aquests darrers minuts. Hem pogut sentir aquesta primera suite per piano de Robert Schumann, o una de les primeres, per ser més precisos. És el seu Opus 2, el va publicar a principis de la dècada de 1830. Era un xaval molt jove, aleshores Schumann tenia prou feines poc més de 20 anys, i va ser un cicle que no es va entendre gaire, probablement pel títol. El públic de l'època no estava acostumat a títols com aquest. Així doncs, Papillon, en francès, a partir dels poemes de Jean-Paul, va ser el que va inspirar tota aquesta petita col·lecció de peces encantadores, que a més hem sentit en una magnífica versió d'André Schiff. Són petites papallones sonores. I és que és el que avui estem pescant amb el nostre celebret El primer temps a Catalunya Música. I ara n'hi pescarem una a Chopin. A Chopin? Doncs sí, a Chopin. De fet, Chopin, i d'aquí ve l'interrogant, no li agradava posar títols a les seves obres. Per tant, a priori hauríem de dir que Chopin en el seu catàleg no té cap papallona. Però ja sabeu que, contra la voluntat del compositor, molts editors de partitures, particularment a Londres, tenien tendència a posar-li titulets. I, per exemple, en el seu segon llibre d'estudis, els 12 estudis opus 25 per piano, el número 9, en sol bemoll major, sovint se l'anomena l'estudi Butterfly, és a dir, l'estudi papallona.

Nikita Magalov era l'intèrpret d'aquest estudi tan breu com bonic, l'opus 25 número 9 del catàleg d'estudis de Chopin. Ja us hem dit que eren els editors britànics, sobretot, els que els hi posaven titulets a les obres de Chopin. Per això, aquest estudi se l'anomena Butterfly, que precisament vol dir papallona. I, vaja, no només els romàntics alemanys, o en aquest cas Chopin polonès, posaven o escrivien música que podia convidar-nos a imaginar papallones, fins i tot el nostre gran compositor i guitarrista Francesc Tàrrega va escriure un estudi per guitarra, òbviament, que va titular així, La papallona.

Aquest és l'estudi La Papallona per guitarra de Francesc Tàrrega. L'hem pogut sentir en la interpretació que en feia Pablo Garibay a la guitarra. Una suma d'elements que fixeu-vos que són concomitants entre totes aquestes obres. Peces curtes, encantadores i totes molt àgils, molt etèries, que ens parlen en definitiva a través del so del que són les papallones. Per cert que, a part de peces instrumentals, també trobem alguna cançó. Per exemple, just entre 1879 i 1880, un dels grans deixebles de César Franck, ens referim al compositor francès Ernest Chausson, va escriure un cicle de 7 cançons, és el cicle Opus 2, un dels primers cicles que va publicar de composicions. Entre les 7 cançons, la tercera, endevineu com es titula, efectivament, Les Papillons, les papallones. És un poema de Théophile Gautier, que en definitiva fa un paral·lelisme entre la papallona, la flor, els llavis de l'estimada i la resta ja us ho podeu imaginar.

a través de valls i boscos, aniria cap als teus llavis mig tancats, flor de la meva ànima, i allà moriria. Això és el que diu la poesia de Théophile Gautier, que hem sentit en la veu de Bernadette Astari, soprano, i Kanako Inoue, al piano. És la cançó Le Papillon, opus 2, número 3, del compositor francès Ernest Chausson. I seguim ara amb una altra cançó. Aquesta vegada és del compositor nord-americà Arthur Farwell, compositor que va viure entre 1872 i 1952, que l'any 1944, just ja a l'etapa final de la seva vida, va escriure 10 cançons a partir de poemes d'Emily Dickinson. Així doncs, aquest recull inclou una Butterfly, que per això l'hem triada, que en aquest cas no ens parla tant de l'amor com d'una metàfora de la vida breu i malaguanyada.

The Butterfly és una de les cançons, la segona concretament, del cicle de 10 a partir de poemes d'Emily Dickinson, música del nord-americà Arthur Farwell. Hem pogut sentir la soprano Julia Faulkner al costat de Martha Fischer al piano. Les cançons, la música instrumental, peces per piano, per guitarra, ja veieu que això de les papallones és veritablement un petit fenomen d'inspiració que compositor rere compositor va testimoniant. Fins i tot Bohuslav Martinu va dedicar un dels seus 6 ballets a narrar-nos una història extreta d'un conte de l'escriptor Rudyard Kipling. Segurament us sonarà perquè és l'autor del llibre de la selva. Doncs bé, Rudyard Kipling és l'autor del conte La papallona que picava de peus. I així, doncs, Martinu va decidir convertir aquesta narració en el segon dels seus 6 ballets. Diguem que el problema va ser que el compositor no va arribar a posar-se d'acord amb l'editor dels drets d'autor de Rudyard Kipling, i per tant mai es va poder, diguem, interpretar com a ballet amb una al·lusió directa a la història de Kipling. Es va haver d'interpretar l'any 1966 per primera vegada com peça instrumental i ja està. D'aquest ballet, La papallona que picava de peus, tot seguit en sentirem La dansa de les papallones. Recordeu, música de Bohuslav Martinu.

Vet aquí la música de Bohuslav Martinu, un tast del seu ballet La papallona que picava de peus, que es paternegava o que, podríem dir també, s'agitava. És un ballet molt poc conegut de Martinu, del que n'hem pogut sentir aquesta dansa de les papallones, tal com la interpretava l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek. La música de Martinu ens ha il·lustrat orquestralment el món de les papallones i ara seguim amb papallones nocturnes. De fet, en català les anomenem arnes. Johann Strauss fill, quan just a la primera etapa de la seva carrera, quan feia molt pocs anys que havia mort el seu pare i ell havia fusionat les dues orquestres, la que tocava amb el seu pare, amb la seva pròpia, va ser aleshores quan a finals de l'estiu de 1854, de cara a les festes parroquials d'un dels barris de Viena, el barri d'Ernals, va escriure aquest vals, Nachtfaltwalze, és a dir, el vals de les arnes, de les papallones de nit. Traducció literal de l'alemany. Sona més bonic en català. Vet aquí, doncs, que aquesta obra que comença suggerint el batec de les ales d'una arna i després el seu vol en cercles, finalment no va ser un dels ballets gaire exitosos i avui probablement és un dels ballets menys, perdó, dels valsos, volíem dir, menys coneguts de Johann Strauss. Avui contribuirem a que no sigui tan desconegut. Aquí el teniu. Nachtfaltwalze, vals de les arnes o papallones de nit.

Aplaudiments per l'Orquestra Filarmònica de Viena des d'un dels seus tradicionals concerts de l'1 de gener, en aquesta ocasió dirigits per Zubin Mehta. Els hem sentit interpretant un d'aquests valsos encantadors, però potser no tan coneguts, de Johann Strauss fill, Nacht falte Walze, el vals de la papallona de nit o vals de les arnes, opus 157. Un vals de Strauss que continua reforçant aquesta imatge que avui segurament us estem donant, d'anar amb un celebret per l'Estudi 11 de Catalunya Música pescant papallones. I vet aquí que la que hem arreplegat tot seguit és una de les peces per violoncel i orquestra que el cèlebre violoncel·lista David Popper va publicar el 1878. Recordeu que David Popper era un violoncel·lista i compositor txec, va ser un dels compositors més importants pel violoncel de la segona meitat del segle XIX, i de fet encara avui moltes obres de Popper s'interpreten en la fase de formació de nois i noies que estudien violoncel. Doncs bé, la peça que hem triat és d'aquestes peces per violoncel i orquestra, opus 3, la número 4, endevineu com es titula, en francès papillon, papallona, i vaja, en definitiva, el que marca aquesta peça és la seva lleugeresa, el seu caràcter de saltador i juganer. I si parlem una mica més tècnicament, tot això es tradueix en una tècnica molt àgil de la mà esquerra, però alhora també una tècnica d'arquet que d'alguna manera intenta facilitar la descripció del vol, diguem que erràtic, d'una papallona.

d'una simplicitat aparent i una dificultat més que contundent, una exigència enorme la que demana aquesta peça titulada Papillon, papallona, original en francès, per violoncel i orquestra. És l'opus 3 número 4 del compositor i violoncel·lista txec del segle XIX, David Popper. N'hem sentit la interpretació d'Antonio Menezes al costat de l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Ronald Zolman. 6 anys després que Popper compongués aquest Papillon, Gabriel Fauré escrivia un altre Papillon, casualment també per violoncel, però aquesta vegada amb acompanyament de piano. Estem parlant d'una obra de cambra i, tot i portar el mateix títol que la peça de Popper, ja veureu que la partitura s'allunya completament del virtuosisme altament exigent de Popper per centrar-se en una línia melòdica, cantabile i expressiva molt més connectada amb la deliciosa tradició romàntica francesa.

També un puntet exigent, però sensiblement menys que la de Popper, aquesta Papillon de Gabriel Fauré, peça original del compositor francès per violoncel i piano, la part central molt més lírica en la línia de la música francesa i amb aquestes delicioses harmonies que Fauré acostuma a fer servir en la seva música. No hem d'oblidar que Fauré, quan va estar en la fase de formació, no, en els seus primers anys, va ser un home molt vinculat a la formació en música religiosa, coneixia molt bé tot el món del cant gregorià, de la polifonia, de les escales modals, i tot això sembla marcar el seu tarannà i la seva música, fins i tot de manera subtil, aquesta Papillon opus 77 que acabem de sentir, interpretada per Wolfgang Emanuel Schmidt, violoncel, i Gerald Fauré al piano. De la música de Fauré, ara arribem a la música del compositor britànic Frederick Cowan. Cowan, que el 1901 va escriure una obertura de concert, una obertura que es va interpretar en el Queen's Hall de Londres i que va dedicar precisament a qui era el director aleshores de l'orquestra, d'aquesta orquestra britànica, Robert Newman. Una obertura de concert inspirada en un famós poema homòleg titulat El ball de la papallona, de l'escriptor William Roscoe, on es descriu una festa imaginària d'insectes.

Així sonava l'obertura de concert anomenada El Ball de les Papallones de l'any 1901 del compositor britànic Frederick Cowan. La versió era de l'Orquestra Filarmònica Eslovaca dirigits per Adrian Leiper. Bé, i encara amb el celebret pescant papallones a l'estudi 11 de Catalunya Música, al primer temps ens arriba la música del compositor i director d'orquestra belga Frederic de Vries. Aquest senyor l'any 1974 va escriure una peça per piano que va titular precisament Butterfly, una petita miniatura que ens ve de perles per acabar d'arrodonir la nostra pesca de papallones d'aquest matí.

0: Sembla quasi impossible que algú l'any 1974 pogués compondre una peça d'aquestes característiques. Aquesta Butterfly per piano, aquesta papallona. El compositor és el belga Frederic Debris, que va morir l'any 2020. Aquesta papallona la va escriure per una sèrie de televisió anomenada Romance. Per cert que Frederic Debris és el compositor de bandes sonores de pel·lícules, sobretot del director de cinema André Delvaux, pel·lícules com Benvenuta o Un soir en train, és a dir, que és un home que escriu sobretot, o que va escriure sobretot pel cinema.
1: El primer temps.
0: Efectivament, ja en els minuts finalíssims. Avui acabarem amb música entre clàssica i bluegrass. La música que ens proposa Mark O'Connor al costat de Yo-Yo Ma i d'altres músics com Edgar Meyer. Aquest Butterfly Day Out, al final del dia de les papallones.

0: Efectivament, una música que ens ve de perles, aquesta música entre clàssica i bluegrass nord-americà, aquest final del Dia de les Papallones, que és el que ha estat avui, el nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornarem demà novament al matí a 6:45 i els caps de setmana a 7:45. Demà ja veurem què pescarem amb el nostre celebret. Mentrestant, us desitgem que acabeu de passar un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Bon dia i bona hora, són les 9. Benvinguts al So de Cobla, Catalunya Música. Obrim nova temporada. Laura Valls, Albert Fontelles, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: L'estiu bé?
2: Molt bé, molt contenta de retrobar-vos.
1: Alguna connexió estranya entre cobla i estiu, sardanes i estiu? Tu has tocat molt, no has ballat sardanes a cap lloc estrany?
2: No, a Sant Carles de la Ràpita n'he sentit, això sí.
1: Molt bé. Avui obrim aquest So de Cobla amb convidat, un músic que d'entrada potser associaria més al jazz, a les big bands, als arranjaments, que no pas al món de la cobla. És en Vicenç Martín.
2: Guitarrista, compositor, arranjador, director, Vicenç Martín ha treballat en formacions i artistes molt diversos i s'ha mogut sempre amb comoditat entre llenguatges musicals diferents.
3: I també ha passat pel So de la Cobla, una relació que ens ha deixat projectes com Llum, amb el cantaor Pere Martínez, cançons de lluita passades pel flamenc, pel jazz...
2: Així com més recentment l'encontre amb Guillem Roma i la cobla marinada, on la cobla conviu amb l'electrònica, els ritmes balcànics, les músiques mediterrànies o aquell imaginari de les antigues orquestres d'envelat.
1: I fins i tot estaran en el Memorial Joaquim Serra. De tot això en parlarem amb en Vicenç Martín. Bon dia, Vicenç.
4: Hola, bon dia a tothom.
1: Gràcies per acompanyar-nos avui al So de Cobla.
4: A vosaltres per convidar-me.
3: I volem anar una mica més enrere, descobrir com un músic format principalment en altres llenguatges arriba a la cobla. Què hi troba? Com afronta l'escriptura per aquests 11 músics i quines possibilitats expressives li ofereix aquesta formació que no troba en cap altra?
1: Atenció, només de començar, no t'ho farem respondre tot amb una sola pregunta.
4: No he portat paper per apuntar totes les preguntes.
1: En parlarem llargament al llarg d'aquesta hora. Primer fem una mica com sempre, no?
2: Sí, als nostres convidats els demanem que ens facin una recepta per al programa. Demanem clàssics, contemporanis i després entrem en la seva relació amb la cobla. Quim Serra, per començar, tu ens has dit que t'agrada molt la sardana cavalleresca.
4: En realitat, són descobriments que he fet. O sigui, quan vaig entrar en la necessitat d'escriure per cobla, doncs vaig començar a escoltar, buscant referents propers, però vaig anar als clàssics i vaig descobrir el Serra, Garreta, i vaig trobar un univers que desconeixia i que m'era molt proper. O sigui, no sé si és un tema de les arrels, que ells es basen de música impressionista wagneriana que hi és allà amagada i també és meva, o que hi ha una cosa genètica mediterrània, però vaig començar a escoltar una música que m'era proper. I llavors en Serra especialment hi ha els canvis de colors, els sentits de modalitat, com va passant, i en cavalleresca hi és, i ho vaig trobar com molt fascinant i molt proper.
2: Amb la cobla no hi havies tingut tanta relació abans d'entrar-hi, diguéssim, des d'aquesta faceta de compositor?
4: No, sabia que existia, n'havia escoltat. Fa anys que visc a Vilassar i a l'estiu, els dijous al vespre, sempre en trobo diferents cobles i baixo per escoltar-les. I va ser relativament accidental amb una persona de cobla marinada, el Martí Fontclara, que jo l'havia tingut en les big bands del taller de músics, i sempre anaven coincidint de Vicenç, algun dia has de fer alguna cosa amb nosaltres, algun dia has de fer alguna cosa amb nosaltres. I finalment no trobàvem què fer exactament, fins que va aparèixer una idea fantàstica amb el Pere Martínez, que jo havia treballat al taller de músics amb algun projecte. De cop vaig trobar-me que havia d'escriure per cobla. Jo, el tractat del Joaquim Serra jo ja fa molts anys que me l'havia llegit, perquè no és només un tractat d'instrumentació per cobla. Les informacions que dona funcionen per qualsevol tipus de formació orquestral, sigui big band, sigui orquestra, i llavors jo me l'havia estudiat i va ser com dir, vale, ara allò que he estudiat d'instrumentació per cobla, ara l'haig de posar en marxa, i llavors vaig fer com aquell introduir-me en cobla, agafant les llistes de Spotify, aquells discos meravellosos de la gent de músics per la cobla, moltes vegades sense saber què estava escoltant. I llavors aquesta va ser com de cavalleresca, com que és això, és com hi ha uns trànsits en els colors, que a més el Serra diu, no, tracteu d'escriure en fa, si va moll, no poso moltes coses, després escoltes i dius, però si tu estàs passant per tot arreu, sí, que quines recomanacions fas que tu no te les, no les fas tu mateix.
1: Doncs escolta'm, una presentació per cavalleresca inigualable, en aquest cas. L'escoltem de Joaquim Serra, precisament amb la Cobla de Cambra de Catalunya, enregistrament del 2008, sota la direcció de Concepció Ramió.

0: Hem començat amb aquest Joaquim Serra, vindria a ser, com deies, no? El moment que et diuen anem a conèixer la cobla i te passa per aquí Joaquim Serra, però te passen també altres noms. Ens proposes també passar per Robert Gerhard i m'agradaria dir una frase que m'ha fet molta gràcia que li has dit en un missatge a l'Albert, que és que escoltes Gerhard i t'explota el cervell.
1: Clar, jo ja he sentit Gerhard en altres en qüestions d'orquestra i no sempre acabo de connectar amb ell. Hi ha alguna cosa que no arribo a entendre tot el que fa. Però en aquest cas, quan ho vaig escoltar, que ho vaig escoltar des de distància, de dir, ui, això ja veuràs. Ostres, hi ha tot un concepte de capes sonores, de coses que estan per sota, coses que se't posen davant i de cop passa al darrere, que jo porto tota la vida treballant d'aquesta manera. Totes aquelles informacions que agafes per separat i dius absolutament diferents, incoherents, i quan estan juntes, ell aconsegueix que tot lligui. I això és molt difícil de fer. Llavors, clar, quan escolto aquestes músiques, el meu cervell està superconnectat, està com buscant, és com si estigués de cop amb un paisatge que tens una muntanya, un arbre, i tens uns ocells, i llavors veus una cabra que està passant per allà, i llavors és tot d'inputs sonors que em fascina, i coherents, encara que són molt diversos, atonals, escales de tons, escolto per allà i això em torna boig.
2: També és veritat que és una sardana molt experimental i que va molt amb tu, perquè cluca una mica l'ull a la Big Band, no? Perquè és una sardana que té un saxo, que té alguns instruments de l'època, de l'any 29, si no vaig errat és un saxo, una trompa,
1: flauta,
2: travessera, flautí, també, no? I és una sardana que a la vegada veu una mica de la inspiració de Kurt Weill, de la música de cabaret, d'aquestes big bands de l'època que a tu també et fascinen, perquè de fet tu ets doctor en musicologia, no? I expert també en Maria Schneider, que és una de les grans lideristes de bandes de jazz, no?
1: I que precisament Maria Schneider juga amb el mateix concepte de les capes. Tens un munt d'universos de coses que estan per sota, coses que es posen auditivament davant de tot i després passen darrere i apareix un altre instrument per un altre lloc agafant aquella informació. Llavors, sempre quan escolto aquestes coses estic superatent. O sigui, si escolto una cosa d'una melodia amb una harmonia per sota, ho escolto, disfruto, però hi ha un moment que el meu cervell desconnecta perquè hi ha com una certa previsió del que passarà, i en aquest tipus de coses sempre tens sorpreses.
0: Doncs escoltarem aquesta sardana 2 de Robert Gerhard, en aquest cas amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya sota la direcció d'Edmond Colomer, un enregistrament de l'any 1997.

0: Aquesta era la sardana número 2 de Robert Gerhard, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb la direcció d'Edmond Colomer.
1: So de Cobla, els dissabtes a les 9 del matí, a Catalunya Música.
2: Hem parlat de clàssics, ara ens toca també fer-ho d'autors contemporanis. Què creus que hi pot trobar un autor contemporani en una formació com la Cobla, o almenys què hi has trobat tu?
3: La seva sonoritat és diferent. Una orquestra és, pot fer de tot, pot fer mar, pot fer muntanya, o sigui, soc molt visual pensant la música. La cobla és, però a més, un bosc antic, és fusta, però fusta que porta molts anys. Aquesta calidesa, però a la vegada l'energia acumulada, una big band no ho pot fer. I una orquestra a vegades tampoc. Vaig trobar una tímbrica a la qual em vaig haver de reeducar i oblidar moltes coses de com he treballat amb altres formacions. Llavors, aquesta calidesa i aquesta mena de sonoritat que t'agafen l'estómac i et fa vibrar, això altres formacions no ho tenen. I això és el que més em va com frapar de... Ostres, amb això es poden fer moltíssimes coses.
4: Estàs com descrivint la primera sensació de posar-te a dirigir cobla, no? Allò de...
3: Ui, la meva primera experiència dirigint cobla va ser molt traumàtica. Perquè em vaig posar amb la cobla marinada, havia preparat primers arranjaments per començar a treballar amb el Pere Martínez, els havia treballat amb ell, començo a marcar, comencen a sonar i no tenia res a veure amb el que jo esperava. Això m'ha passat diverses vegades a la vida i va ser com parar de dir, hòstia, Vicenç, on t'has ficat? Per què fas aquestes coses un altre cop?

0: potser em deixeu vosaltres.
1: Llavors va ser com, reposa, pensa i decideix ràpid. Llavors vaig començar a fer correccions i vam arribar a entendre'ns. Heu entès el que he escrit d'una manera i jo en realitat l'escolto d'una altra i va ser, a partir d'allà va ser meravellós, però la primera experiència va ser... No és això, no és això el que volia.
2: De fet, aquest interès per la cobla encara el tens ara perquè justament aquest estiu has sigut alumne del curs, no?, de Biennal Jesús Ventura.
1: M'interessa això, la gent que realment sap, el Xavier Pagès, la Concepció Ramió, que m'expliquin la seva experiència i sobretot em donen tota una bibliografia i informació de música de cobla que jo no conec.
2: De fet, una de les professores d'aquest curs era, com has dit, Concepció Ramió, que en la recepta musical d'aquest programa, quan t'hem demanat un autor contemporani, has anat a parar amb ella, no?, amb aquesta obra Naïf.
1: Naïf, sí, perquè és una altra. Quan vaig escoltar, va ser com dir, quines coses es poden arribar a fer amb cobles. No podem separar, a mi em passa d'un cert prejudici, abans d'arribar al que és la cobla, que acabes relacionant cobla sardana i una certa estructura melòdica, tonal, popular. Clar, quan comences a escoltar aquestes coses i Naïf, tot el intercanvi d'informació, aquelles coses puntillista que va introduint i després la melodia com està harmonitzada, és com obrir els ulls de no, la cobla és un instrument amb el que es poden fer infinitat de coses.
2: Doncs bé, escoltem aquest Naïf de Concepció Ramió amb la cobla Bellpuig, un enregistrament de 2008 sota la direcció de Concepció Ramió.

0: Aquesta era Naïf, de Concepció Ramió, amb la Bellpuig Cobla, sota la direcció mateixa de la Concepció Ramió. Sou a Catalunya Música, sou al So de Cobla, avui amb la companyia del compositor Vicenç Martín.
1: Tota la música per a Cobla a Catalunya Música.
2: Ve molt al cas parlar de l'altre referent contemporani que s'ha anomenat, que és el Joan Albert Amargós, que també és un dels grans referents, ja no només com a autor contemporani de cobla, sinó com a autor contemporani de tantes altres coses, no?
3: I de ranjador.
2: I tant. No?
4: Ranjador, criador, sí. És referent, és ara igual en passo, és una mena de déu per mi, per molts músics. I jo moltes vegades, quan estic treballant i estic escrivint alguna cosa, aquells moments de bloqueig, moltes vegades el pensament és, què faria el Joan Albert? Quin acord posaria ara? Quin color faria? És com intentar posar-se en ell. I de cop la té poca cosa, bueno, ara fa poc, l'any passat, va fer amb el Miguel Poveda una cosa, amb la Llobregat, molt maca.

0: però hi ha aquella obra que després vaig descobrir que venia del memorial
1: Serra,
0: que era les variants. Les variants de colors, varietat de colors, que és el mateix, el seu univers, aquelles melodies, és el mateix, melodies que van passant d'una a l'altra, que les tornes a trobar després, sembla que no hi hagi coherència, però si et poses a buscar i escoltes, és que això ja ho he sentit abans d'una altra manera, llavors és com sempre, està rebent inputs de colors, d'imatges, i llavors aquesta música a mi em connecta molt.
1: De tota manera, ens has triat una de les peces que ens has comentat, és aquesta llegenda de Sant Jordi, una suite en diversos moviments, amb Lluís Vidal Trio.
0: Això és de Lluís Vidal. Vaig pecar de, quan volia escoltar cobla, de la gent que jo admiro que ha fet amb cobla. Llavors vaig trobar aquest material de Margós i aquest material de Lluís Vidal, que és un altre dels meus referents absoluts, allà amb l'ajuda del seu trio, amb l'ajuda del piano, però és mateix, és com una mena d'energia melòdica, harmònica, que va fluint i que a més és com molt visual, acabes creient-te que hi ha un drac, un Sant Jordi, i que hi estan lluitant, llavors, meravellós.

0: La llegenda de Sant Jordi, suite per a copla i trio de jazz, amb Lluís Vidal en aquest cas.
1: So de copla. Una hora per canviar conceptes.
0: I apuntem cap al memorial. Cap on apuntem, Albert?
2: Sí, perquè, Vicenç, tu vas entrar en la copla per encàrrec d'arranjaments, que és molt el teu món, arranjar, però després algú t'ha donat l'oportunitat d'escriure una obra teva, sense cap premissa de ser el cant dels ocells o qualsevol cosa, no? I això, aquesta oportunitat te la van donar al memorial Joaquim Serra, que va ser un dels artistes convidats, no recordo quin any, crec que el 2024. Allà tens llibertat absoluta.
3: Clar, la meva experiència amb copla va ser, primer, Llum, Pere Martínez, després Guillem
2: de
3: Roma, després sí. Anxovetes, però sempre era el que dius, hi havia una melodia, hi havia una música anterior, i de cop és, crea-ho tu. Clar, hi ha un punt de pànic, perquè quan has d'arranjar i tens un punt de referència, quan vas perdut sempre te'n vas al punt de referència, però quan estàs creant una cosa que t'inventes tu, sempre hi ha moments d'absolutament en blanc, de dir, i ara això cap a on ho haig de portar? Però va ser meravellós, perquè era el que volia fer. Necessitava escriure una cosa que fos meva. Llavors vaig estar rumiant, perquè a més ha de ser una obra d'una certa durada, i com tinc molt interès en la cultura grega, me'n vaig anar a un mite grec, que és el mite d'Ícar. I això em permet una cosa que vull en la música, que és explicar una història. O sigui, penso que la música ha de ser narrativa. Clar, el mite d'Ícar, des de que estan a Creta i està el Minotaure, hem de fugir, les ales es crema, cau, el mar Egeu... Clar, em permet fer una suite. I el que vaig fer és una suite on explico això, des de l'inici en Creta, el laberint, la lluita del Minotaure, tot el que és la fugida, el vol... com cau Ícar i el seu pare, el Dèdal, les posa a plorar, i com la llegenda diu que acaben al mar Egeu, prop d'una illa, Icaria, que es diu precisament així, i a Icaria tenen una dansa especial, que és l'Icariòticos, amb un ritme i unes melodies meravelloses, m'interessa això de com puc agafar la música popular i transportar-la a la meva creació o música més elaborada, convertir allò que és popular en alguna cosa, no vull dir alta cultura, però en certa manera és això. I llavors al final el tema acaba amb un ritme d'Icariòticos, amb una melodia modificada del que és Icariòticos. Llavors això, clar, per mi és un regal poder fer aquestes coses.

0: Aquesta era Ícar, el somni del cel, de Vicenç Martín, en aquesta interpretació de la Cobla Sant Jordi el 2024 al Memorial Joaquim Serra.
1: Poques manies i molta, molta cobla.
2: Precisament, n'hem anat apuntant cosetes d'aquest llum, Albert, que també sí. El vas viure en pròpia pell, oi?
3: El projecte que et va introduir en el món de la cobla, aquest encàrrec que vas rebre de la Cobla Marinada, no? I que tu vas proposar al cantaor Pere Martínez per unir aquest recull de cançons, poemes de lluita, no? I hi havia també tot un viatge per la geografia, pel temps...
4: Sí, amb el Pere vam pactar de buscar cançons, protesta, no només catalanes, sinó a Espanya, Sud-amèrica, Itàlia... No era una composició, però era un arranjament lliure. Podia jugar mentre estigués la melodia, però la melodia estava canviada perquè tenia gir flamenc i sobretot em permetia introduccions, interludis, molt obert. És a dir, havia una, és una frontera entre l'arranjament i la composició, allò que es diu recomposar. Llavors ho vaig disfrutar molt. Vull pensar que la cobla també, perquè hi havia un concepte sonor nou per ells, i vam arribar com a uns pactes de com articular, perquè tenien molts efectes que en realitat jo estic copiant de Joan Albert Amargós, en les articulacions, tot. Llavors va ser, bueno, per mi un regal meravellós. I en recordo, banda, normalment en la introducció i en l'entrada i al final, com acaba el Pere, simplement feia de públic i gaudia. I això no passa moltes vegades amb la meva música, on estic treballant, que estic superconcentrat en fer-ho bé, i aquell gaudi de... Que maco ha sonat això. Això em passava especialment amb aquest tema.

0: Aquesta era Te recuerdo, Amanda. Déu-n'hi-do com ha rodat el llum.
1: També vaig trobar un univers de prejudicis que desconeixia. Quan vaig pensar, bueno, anem a agafar i anem a introduir flamenco en la cobla, això li interessarà a molta gent. Clar, vam trobar que la gent del flamenco, en el moment que hi havia una cobla, no els interessava. Però potser gent del món de la cobla, el fet que hi hagués flamenco, hi havia gent que tampoc li interessava. I va ser com una sensació de, ui, hi ha unes parets, i parlant amb el Pep Moliner, que potser el Cobla Sant Jordi és de la que ha estat coses més experimental, em deia benvingut a l'univers del circ.
2: Vaig
1: a fer una cosa pensant que estic guanyant públic per la cobla i no guanyo el de la cobla i els de la cobla igual tampoc els interessa. I dius, bueno, encara hem de lluitar els músics amb uns prejudicis que simplement estiguin allà i gaudeixin de la música.
3: Menys prejudicis, més cobla. Més so de cobla.
0: Un projecte molt diferent és el d'en Guillem Roma i és una delícia, també.
1: Sí, perquè això, ell va creure el projecte. Tots aquests projectes han sortit del Festival amb So de Cobla, que és un festival meravellós que precisament el que busca o el que intenta és que gent externa a la cobla aterri en la cobla amb coses que no siguin únicament sardana, sinó treure la cobla d'allà, aprofitar al màxim aquests recursos que té la cobla. Llavors, en el cas del Guillem Roma, ell va aturar un moment perquè estava en un altre disc i estava en gira a l'altre disc, però normalment que va acabar va dir, vale, ara això, anem a enregistrar. A més, ell va voler aprofitar per experimentar amb altres coses, va prendre decisions que sortien una mica del que feien realment en directe i s'ha fet un recorregut que encara està viu i encara es podria repetir. I amb molt bona recepció de públic, que no era de cobla, era públic de Guillem Roma, que va anar a veure Guillem Roma, es va trobar allò i va dir, això no és el que m'esperava, no és el que coneixia d'aquest cantant, però quina meravella. Però el Guillem Roma sí que em va donar uns punts de bueno, aquí un interludi, aquí un solo, aquí coses que em permetia introduccions que ell no tenia en la seva obra original, codes diferents, que permetia això, posar la cobla al mateix nivell.

0: nivell, o sigui, en artista, el Guillem Roma, la gent va veure, però es troba una cobla no com una, un segon pla, sinó que està al mateix nivell de, del que és ell i el seu grup.
1: Mm. I que bé, no? També el seu públic, que vol dir que li dona confiança i diu, el que tu faces, jo...
2: Ens ho creiem.
1: Sí, exacte.
0: Sí, sí. Hi ha molta gent que no ha escoltat cobla que si entrés descobriria un munt de música que s'enamoraria, però tots tenim prejudicis.
2: I de camps molt diferents, que pot venir des de molts llocs. Escolta'm, Vicent, marxarem amb, precisament amb aquesta platja tropical, aquest enregistrament amb Guillem Roma, la Marinada, i tu els arranjaments i el tema Esperits, però abans de marxar no podem deixar anar sense fer-te la pregunta de... Alguna cosa en cobla en perspectiva o no?
0: Sí que tinc una cosa de fa molt temps al cap, que després d'aquests 5, 6, 7 anys escrivint per cobla, encara no he escrit una sardana.
2: Home!
0: I potser ja seria hora d'escriure una sardana, però li tinc molt respecte a la sardana com a música.
2: Mira, fem-ho
0: bueno,
2: fàcil.
0: Prometo una sardana dedicada aquí. A la cobla Marinada.
3: Vinga.
0: I ho faig
3: carai.
0: Aquí.
3: Ja escolta, els hi diré, avui els hi comentaré.
2: Avui primer programa de la temporada, ens veiem el juliol, et sembla, Vicenç? Ja, quan acabem temporada, ja ens presentes la sardana que estrenareu amb la Marinada dedicada.
0: Molt bé.
3: Sí, ja no te l'estrenarem quan vulguis.
1: Un calendari tot amb tret.
2: Fins aquí aquest so de cobla a Catalunya Música, que acaba amb aquesta petita perla. Marxarem amb Guillem Roma. Gràcies a tots per fer-nos companyia. Ens tornem a trobar d'avui en 8 aquí, a Catalunya Música.

0: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovic en el rol de Germont, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem ara i aquí una nova edició del taller del luthier. Avui programa número 434, el primer de la nostra 12a temporada. Començarem parlant de guitarra, d'una guitarra única que el guitarrer Antonio Manjón ha dedicat al gran arquitecte Antoni Gaudí. Més endavant sentirem un reportatge en què Jaume Albors, contrabaixista durant més de 35 anys al Gran Teatre del Liceu i luthier afeccionat, recordarà la figura d'una persona que va admirar molt i que va endinsar-lo en els inicis de la luteria. Estem parlant del luthier Modest Balué. I els minuts finals seran per en Jaume Llats, el manxaire, que torna al programa per parlar-nos del seu viatge a la República Txeca.
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: El meu piano és, per a mi, el com vaixell per a un mariner, un cavall per a un àrab. No, fins i tot més. Fins ara ha estat el meu propi jo, la meva pròpia veu, la meva vida. A ell li he confiat tots els meus desitjos, els meus somnis, les meves alegries i les meves penes. Les seves cordes han vibrat amb les meves emocions i les seves tecles han obeït cadascun dels meus capricis. Franz Liszt.
1: Antonio Manjón és un guitarrer que té el taller a Sant Adrià del Besòs. Ara fa unes setmanes va compartir a través de les xarxes socials el seu últim instrument, un instrument singular, una guitarra inspirada en l'obra del gran arquitecte Antoni Gaudí. Vaig contactar amb l'Antonio i vam concretar una data, un dia, per trobar-nos al seu taller i poder veure de primera mà aquest instrument i fins i tot escoltar-lo. Aquella conversa és la que us convido a escoltar tot seguit.

0: Antonio, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sentirem la guitarra de l'Abel García, després parlarem amb ell i sentirem més música amb aquesta guitarra que té nom.
1: Sí, aquesta és la guitarra Gaudí, inspirada amb el Parc Güell de Barcelona.
0: Un somni que ve de lluny.
1: Un somni que va començar fa més de 10 anys i que es va concretar fa un parell d'anys ja amb feina més concreta amb la guitarra.
0: Deies que és una guitarra inspirada en el Parc Güell. D'on et ve aquesta admiració per la figura d'Antoni Gaudí?
1: En general, per la seva obra, que és un referent i és una obra que sempre he admirat. I en particular, doncs, per el seu treball, que sempre ha incorporat les artesanies, les diferents artesanies, com a part del seu treball, com el ferro, com l'escultura, els paletes, guixaires, tota una sèrie d'artesans incorporat a la seva obra, i després per la seva font principal d'inspiració, que era la natura, i totes dues, artesania i natura, connecten molt directament amb el que és el món de la loteria.
0: Per tant, ens hem d'imaginar una guitarra convencional, una guitarra clàssica, sis cordes, l'estructura, la forma, les mides són les d'una guitarra.
1: Sí, sí, sí. Tota la mida, tota la idea, el treball intern de gruixos de fusta, tot està pensat perquè sigui una guitarra de concert.
0: Et sembla, Antonio, que l'anem descrivint? La tenim aquí davant. D'entrada és el teu taller perquè, de moment, no té amo.
1: Sí, sí, aquesta en principi vull disfrutar-la durant un temps i tenir-la a la meva col·lecció particular. Sí.
0: Doncs descrivim-la. La fusta és clara, no?
1: La fusta és avet, sí, tal com faig la majoria de les meves guitarres, avet alemany, curat amb aquesta etapa en concret té uns 25 anys, però bueno, normalment sempre treballo amb fustes de més de 10 anys d'assecat al taller, no? I he fet dues combinacions, a la banda del davant, la tapa harmònica d'avet i la caixa de ressonància de xiprer. Xiprer perquè m'agrada la fusta i fer una miqueta, una clocada d'ull a l'altre gran punt d'inspiració, que és la religió per part d'en Gaudí, i llavors ficar el xiprer doncs semblava que tenia sentit. La part més principal i que era un punt de referència meu és la part de la boca de la guitarra lligat amb el drac del Parc del Güell. Llavors, aquell punt de referència del parc i aquest punt de referència que és la boca de la guitarra, la roseta en concret, allà he volgut reflectir aquell drac de Gaudí.
0: Al contorn, diguem, de la caixa de ressonància també hi ha un altre motiu.
1: Sí, serien els merlets que rodegen l'escalinata principal. En tipus de barana, en Gaudí va projectar els merlets i després els dos edificis principals, tant el guarda com el d'administració, a les torres de dalt també estan els merlets. Tenen una forma característica i jo he volgut representar-la amb marqueteria perquè simulés la forma dels merlets.
0: I el pont també hi ha aquí un disseny, oi?
1: Sí, he volgut fer una idea per que no quedés massa carregat, una idea molt simplista, molt minimalista, però que reflectís la idea dels diferents arcs que trobem al parc, els passadissos, amb les columnes inclinades. Llavors he fet la idea, bàsicament recorda el que seria com a idea principal el passadís de la Bugadera, doncs allà i el resta de passadissos en general.
0: I el cap també és diferent, oi?
1: Sí, amb el cap he volgut reflectir la casa del guarda. Llavors són tres elements que porta la casa, la que seria la façana. La part de la cornisa l'he reflectit amb una fusta acanalada i fent on normalment cada constructor a la lutier fa el seu disseny de cap. Jo hi volgut reflectir la cornisa d'aquest edifici. La part de la façana, que Gaudí la va projectar amb una pedra fosca, jo l'he reflectida amb una placa de fusta d'arrel de noguera i fins i tot la part de les regates del claviller i el claviller mateix ens recorden el que serien les finestres, els forats i la porta de la façana d'aquest edifici.
0: Si girem la guitarra, la part posterior també hi trobem decoració.
1: Sí, aquí ha estat inspirat tot bàsicament amb el que és la plaça de la natura del Parc Güell. Llavors hi ha tres elements diferenciats, la part de sota de la plaça que on estan el més representatiu, que són els bancs. Jo els he volgut reflectir amb una incrustació de nacre blanc que simulen el que seria el trencadís blanc que té el seient del parc. Llavors, enmig del parc hi ha unes sortides on finalitzen els bancs que acaben amb unes jardineres i allà donen sortida al parc com unes escalinates. Doncs aquells dos elements de jardinera els he volgut reflectir amb unes terrasses de diferents tipus de fusta que reflectissin la vegetació d'aquest element. I la part superior hi ha dos elements que serien el mur de contenció per guanyar el desnivell que teníem al passeig del Rosari amb la plaça. Gaudí va projectar un mur de pedra. Jo he fet una marqueteria amb rectàngols de diferent tipus de fusta i que m'ha servit també per fer un homenatge al que va ser el meu mestre, el José Luis Romanillos, que va fer servir aquest tipus de marqueteria en algun dels seus instruments. I rodejant la part de dalt del parc, en Gaudí va instal·lar uns testos al voltant de tota aquesta silueta, va instal·lar una sèrie de palmeres al passeig del Rosari. En el meu cas, en lloc de ficar-los fora, he hagut de ficar dintre de l'instrument i el que he fet és encaixar amb un motiu que recordés d'alguna manera la part vegetal, simulant com les palmeres, com la part d'un testo amb vegetació. Finalment, he volgut representar la cúpula de l'edifici d'administració i he fet servir el taló de la guitarra allà reflectint. Té una forma de bolet forlat amb trencadís amb unes figures geomètriques que jo he fet amb marqueteria i amb mosaic i que recordés aquell tipus de dibuix. I finalment, un element una miqueta més amagat, que és a la culata de la guitarra, he volgut reflectir les columnes de la sala hipòstila que queden sota de la part dels bancs de la plaça. I allà són 33 columnes, jo he volgut deixar reflectida una. És una columna de tipus dòric i jo he fet la canalat perquè simulés tàctilment la forma acanalada de la columna, en la part del fusta de la columna i a la part de la base de la columna amb nacre blanc.
0: Déu-n'hi-do, quanta feina hi ha aquí, quantes hores de prova-error moltes vegades, no?
1: Sí, de fet és el que ha portat. Porta feina, però quan ja prens la decisió i quan trobes l'element, llavors és un problema tècnic de trobar la solució. Però el fet de decidir què i com, allò es porta molt de temps i molta prova i no funciona, tires enrere un altre cop, després quan canses dius, bueno, això potser no entra, ho deixarem un temps i ja si ve l'inspiració i provem una altra cosa, no? Hi ha coses que en aquest camí s'han perdut perquè no he sabut trobar la solució adient que m'agradés, però bueno, crec que en conjunt l'element representa força clarament el que seria el parc.
0: Tots aquests elements que comentes influeixen en el pes de la guitarra d'alguna manera? És a dir, pesa més aquest instrument per tenir tot això afegit o no necessàriament?
1: Hi ha una miqueta més de pes, perquè no és el mateix el pes de la fusta de xiprer que el pes del material del nacre blanc o de les fustes més denses. Però estem parlant de gruixos molt, molt, molt limitats. És a dir, ja tant el gruix del fons com de la tapa són els que jo faig servir per les meves guitarres de concert. Llavors, els encaixos que he fet estan dintre d'aquells. Si la tapa té espais que té menys de 2 mm, els encaixos no poden estar més per sota i al fons normalment el treballo en 2, 2 amb 3, depèn del material, és a dir que hi ha uns encaixos molt primets i potser sí, amb alguns grams sí que es guanya, però no hi ha una gran varietat. On potser hi ha una mica més de diferència de pes és amb el dibuix del cap, allà sí que hi ha un punt més de, però potser pot ser 10 grams, 20, i és una part no tan agressiva dintre del que seria la part acústica de l'instrument. Aquesta és la caixa de ressonància, l'he treballat com si fos de la mateixa manera que treballo una guitarra de concert.
0: Hem parlat de l'estètica, diguem, de la part externa de l'instrument. De seguida sentirem com sona aquesta guitarra, però què t'han dit d'entrada? Tant els teus col·legues guitarrers com els guitarristes s'han sorprès? Una mica quina resposta has rebut?
1: Home, la resposta ha estat molt positiva. També haig de dir que fins ara la majoria són amics. Llavors, una mirada i la valoració ha de ser positiva. Però bueno, jo crec que a mi m'agrada com funciona acústicament. Ara ho podreu escoltar. L'Abel és un guitarrista consagrat amb un nivell espectacular i no voldria tocar-la si no pensés que funciona bé, no? De tota manera, la millor manera és escoltar-ho, és a dir que...
0: Fantàstic, doncs, Abel, si et sembla bé, després et faré alguna pregunta, Abel, a veure una mica quines sensacions tens amb aquest instrument.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Modest Baluer va ser un lutier barceloní del qual n'hem parlat en alguna ocasió al nostre programa. Ara sentirem un reportatge en què Jaume Albors, contrabaixista durant molts anys de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, el recorda a partir del seu testimoni. Ell va tenir l'ocasió d'aprendre aquest ofici, el de la loteria, al seu costat.

quan vaig començar el violí, doncs, clar, necessitava un violí. I aleshores, doncs, em van dir, a Sants hi ha un senyor que n'arregla. Jo he tingut com un espill, o sigui, com un mirall, perquè el veia amb ell, que era un fuster, que es va trobar, que va dir, bueno, doncs jo a casa meva, mira, doncs, com que no puc tindre màquines ni d'això, arreglaré instruments. I recuperava instruments, en aquell temps els contrabaixos de sardanes i els violins, sobretot violins. I aleshores doncs, vaig anar allà perquè el mestre em va dir, escolta, el mestre de violí, és allà que aquella manté. I clar, jo tenia un tres quarts, que encara el tinc a dalt penjat, i aleshores necessitava un violí sencer. I aquest home em va dir, diu, mira, diu, i aquest, que està mig trencat i d'això, però si vols l'arreglarem. I vaig dir, bueno, doncs, vale, doncs em deixa venir aquí a arreglar-lo amb vostè, sí. I em va meravellar que amb no res, amb un tros de fusta, em va fer una barbada i em va fer el cordal. I llavors doncs, em va meravellar de dir, ostres, doncs, no calen màquines, no cal d'això, és l'habilitat manual. I aleshores això em va despertar i li vaig demanar per anar allà a ajudar-lo i aprendre i a d'això. I sí, vaig anar durant bastant temps. Era un pis, era el tercer pis, i era un passadís molt llarg, i al final hi havia una galeria, i aquesta galeria tenia un gran finestral que donava al pati de llums de dintre d'això. I aleshores, doncs, allà hi havia un banc de fuster i res més. Moltes eines, molts ribots, moltes gúbies, molts enformadors, i ja està. I amb això ja es feia tot. I aleshores doncs, ell m'ensenyava i m'explicava i que aquí vaig aprendre doncs, que les tapes del violí portaven una barra harmònica, que l'ànima es ficava així o així, si la posaves més amunt o més avall, o si la tapa era més gruixuda o era més prima, si la veta era més ampla o era més estreta, i això doncs, ho vaig aprendre així, de viva veu i de mà en mà i d'un català.

Després un dia em va sorprendre que estava al Museu de la Música, perquè mentre m'esperava per estudiar al conservatori, doncs hi havia hores que no tenia classes i llavors pujava dalt al museu i em mirava els instruments. I un dia vaig veure allà un contrabaix amb un pont fet pel balué i el contrabaix fet pel balué. I vaig dir, ostres, pues sí, això. I vaig dir, senyor balué, que l'he vist. Ah, sí, és que tinc allà un contrabaix. I em va fer molta il·lusió. Vaig dir, ostres, però mira, veus, o sigui, aquest senyor doncs, té el que m'ha ensenyat a mi. I és el que em va despertar els primers instints per poder-me fer els instruments. O sigui, em va fer perdre la por, sincerament, a obrir un instrument, o a remenar-lo, o a fer-li, o a arreglar-lo, o d'això, i saber pues, com l'havia d'arreglar i tal.

era autodidacta. Llavors, doncs, igual que jo les coses les faig perquè he vist com és l'instrument, m'he atrevit a destapar-lo i he vist que dintre pues, no passa res. Quan parlaves amb els lutiers o amb les persones que arreglaven, deien, ui, és que això, és que tal, i et feien com una por, i dius, no és això. És una fusta, és un moble molt bonic, però és que si a més aquest moble el fas combinat d'una manera o combinat d'una altra, resulta que això pot sonar o no pot sonar. I clar, aleshores estudies, vaig agafar i vaig començar a estudiar una miqueta del món de la física el per què treien sols instruments. I aleshores vaig veure pues, que les missions que hi havia a la barra harmònica, per exemple, és com si diguéssim una mànega que reparteix el so per tota l'etapa, de baix cap a dalt, i una pota del pont està ficada sobre de la barra harmònica. I aleshores resulta que allò forma una elipse, es va transformant aquesta elipse, i aleshores porta que aquelles vibracions van cap amunt o van cap avall. Vale, pues molt bé. El pont està assentat al damunt d'una ànima. L'ànima que dius, és l'ànima perquè és l'ànima de l'instrument. Sí, però per què serveix això? Pues perquè resulta que l'instrument, tots els instruments de corda, tenen unes vibracions. Si nosaltres ens fixem en el cono d'un altaveu, ens donarem compte que sentim el so perquè aquest altaveu va endavant i enrere i ens fa moure l'aire i ens dona unes vibracions. En els instruments de corda veurem que quan nosaltres freguem una corda o la pulsem, doncs això produeix una vibració. Aquesta vibració resulta que fa moure les tapes de davant i del darrere, i l'ànima el que fa és posar en sincronia la tapa del davant i la tapa del darrere. Si l'ànima no està a lloc, doncs les dues tapes doncs resulta que van en diferents moviments. Llavors no sona aquest instrument. Quan trobem el punt exacte que fem que sincronitzi la tapa del davant i la tapa del darrere i totes dues vagin endavant o vagin endarrere, o sigui, vagin cap a un costat i cap a l'altre, les dues sincrònicament, o sigui, és quan aquell instrument és clar, dona harmònics, funciona, i allò dius, ostres!

0: La música que sonava de fons en aquest reportatge dedicat a Modest Baluer a partir dels records de Jaume Albors era interpretada per Xavier Turull al violí i Àngel Soler al piano. Ara al final sentíem una audició de Narcís Bonet, concretament l'obra titulada Danses llunyanes.
1: El Manxaire.
0: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia i molt bona temporada.
0: Gràcies, igualment. Ho dèiem cada començament de temporada. Tu ets des del primer dia.
2: Es veu que sí, sóc un pesat, oi?
0: No, no ho diguis, això. De fet, estic molt content que hagis acceptat una temporada més de continuar sent el Manxaire oficial.
2: Bueno, Manxaire estones, eh? Ara ja estic...
0: Jubilat?
2: Manxaire... No. No, però prejubilat, va, diguem-ho.
0: Un Manxaire mai es jubila. Escolta'm, un estiu molt intens el teu, no?
2: Un estiu de calor, com tothom, però sí, vaig anar a donar una volteta per Europa i, com que t'explicava coses d'això, sembla que és molt intens, però són pocs dies.
0: Però viscuts intensament, això sí, eh?
2: Home, és el que ens queda la vida, que ens deixin viure una mica intensament l'espai que ens toca, i ja està.
0: Has anat cap al centre d'Europa.
2: Al centre d'Europa, Praga, al sud d'Alemanya o l'Alemanya central. Aquella àrea, uns quants dies, a veure si feia una mica més de fresca que aquí.
0: I la vas trobar, la fresca?
2: Sí, mira, a mitges, però sí, sí, va ser agradable.
0: Bueno, perquè ja també han tingut molta calor, eh?
2: També han tingut calor, sí, sí.
0: Bé, aquest viatge teu ha estat en plan expedició, també, eh?
2: Bé, és que quan vas a un lloc que t'entretens, i alguns ja tenim una edat que no sabem parar les obsessions... I avui el que volia parlar és de Praga, de la sorpresa de retornar, perquè havia estat fa uns anys, a l'època comunista, del socialisme a la soviètica, i ara veure-la realment en una altra galàxia.
0: És molt bonica, no?
2: És molt bonica i molt plena de turistes. Per tant, val la pena a vegades apartar-se i anar-se'n als barris no turístics per respirar una mica.
0: I és una ciutat molt musical.
2: És una ciutat musical des de sempre, eh? Una de les descobertes és aquesta època del segle XIX que té sorprenents paral·lelismes amb Barcelona i amb Catalunya. Per tant, aquests dies a Praga m'ha permès fer unes visites i avui vull parlar d'Smetana i un altre dia parlarem de Dvořák, i són dos referents indubtables.
0: Friedrich Smetana, que és el pare de la música txeca.
2: Això és el que veiem, diguem-ne, pilota passada. A l'època la cosa era molt més controvertida i, per tant, el fa molt més interessant. Bé, vaig visitar el petit... i s'ha de dir que molt poc modernitzat, museu dedicat a Smetana, que està molt a prop del famosíssim pont Karlov, el pont de Carles, just al mig on passen desenes de milers de turistes cada dia i que gairebé no pots ni moure't de tanta gent allà a visitar Praga. I, en canvi, et fiques al costat del riu, un carreret més avall, amb una placeta justa sobre el riu, a dintre del museu, i podeu ser tres persones, quatre, a vegades una. Per tant, entres en una mena de paradís especial, que potser només per això ja val la pena d'anar-hi.
0: Per tant, no és molt conegut, o la gent no el coneix?
2: No hi va la gent. La gent no sap qui és Smetana, si va a concerts, va a aquells concerts que fan, què fan, al Requiem de Mozart, a les quatre estacions, com a Barcelona, eh? Sembla ser que no entenen que puguin anar a un altre lloc. I, és clar, just abans d'entrar amb la placeta, que és sobre el riu, veus el monument, l'estàtua del compositor, seient allà, mirant-se el riu, mirant-se el Moldava, el gran riu que de sud cap a nord, en realitat bé, tot i que fa una giragonses, travessa la plana de Bohèmia i que, per tant, crea Bohèmia, que juntament amb Moràvia forma en Txèquia. Són les dues parts de Txèquia. I, per tant, com si estigués recordant el seu famós conjunt de poemes simfònics, se'n diu ara, que és Mavlast, la meva pàtria, a dins del qual hi ha el famosíssim Vltava, que és el Moldava, és el riu, és el recorregut del riu que descriu amb aquesta música simfònica.
0: Que, de fet, és l'obra més coneguda del compositor.
2: És la gran obra coneguda i que el fa el pare de la música txeca, dit d'aquesta manera, però és una obra tardana o acabada d'elaborar tardanament. Situem-nos. Smetana és de la generació d'abans de la de Dvořák. Va néixer el 1824 i va morir, per situar-nos, el 1884, 60 anys justets. 1824, el mateix any que a Barcelona va néixer Josep Anselm Clavé.
0: El mateix any.
2: El mateix any. Clavé va morir el 74 molt jovenet i Smetana el 84, 10 anys més. Decisius. Per tant, a Txèquia és una generació que estava convençuda que la música, la gran música, era una cosa d'uns grans compositors que tots vivien a Viena. I que ells no eren, però, ni dignes de ser compositors. Per tant, eren uns músics de poble, de barri, d'aquesta regió bohèmia txèquia i d'una ciutat considerada secundari dins de l'imperi, que era Praga. Una ciutat ben especial perquè s'hi parlava txec, però els ben educats parlaven alemany. Per tant, fins i tot a la Praga d'aquella època, no parlar txec era demostrar que eres

0: mateixa, aquest el va, li va deixar dedicar la música, tot i que després li va dir, coi, amb això no faràs calés, es va embrallar, la història típica. A qüestió que tenim una ciutat equivalent, potser sense saber-ho els txecs, que és Barcelona. I neix en Clavé i té una història relativament paral·lela a la del Cerveser, i resulta que en Clavé participa a les revoltes populars de 1844 i això li fa donar un tom a la seva ideologia, a la seva manera de fer, i li fa crear els cors de Clavé. Es met a anar, participa en les revoltes de la revolució del 1848, és d'idees liberals, utòpiques, avançades, i crea els cors d'homes txecs cantant en llengua txeca. És la primera vegada, a partir de la revolució de 1848, que tots dos, a partir d'idees, diguem-ne, republicanes o utòpiques, agafen la música i volen transformar la vida social a partir de la música. En aquest museu és fantàstic veure les fotografies dels cors en els quals col·laborava Smetana desfilant pels carrers de Praga, que podries dir que és una còpia de les fotografies que tenim de les desfilades dels cors de Clavé a dins de Barcelona. Homes joves que volen regenerar la vida social, que es volen mostrar públicament i que fan del fet de cantar junts un fet de sociabilitat, oi? I de transformació. Per tant, potser que comencem a comparar les músiques dels cors de Smetana amb les músiques dels cors de Clavé per veure si tenen fins i tot moltes altres equivalències.
1: Per tant, vides paral·leles i obres paral·leles.
0: Sí, perquè a més Smetana li deien que un txec venint de classes populars no podia ser, o de classes no aristocràtiques, no podria ser mai un bon compositor. De tal manera que, enmig d'aquestes tensions, se'n va anar a treballar a Göteborg, a Suècia, on va veure un altre món i unes altres maneres de plantejament. I llavors va retornar a Praga i a la dècada de 1860 va crear l'Orquestra Simfònica de Praga, va col·laborar en la creació i la va dirigir. Allà hi va tenir el jove Antonín Dvořák tocant la viola. També hi va anar a dirigir a Wagner, que va ser un esdeveniment per tots dos. Qüestió que reneix aquesta idea de la música txeca, però dins d'unes tensions de lluita social i artística i a la vegada de lluita amb la capital, que és Viena, que els vienesos es malfien dels txecs. Diuen, ai, ai, ai, aquests alguna hora ens la faran. El 1867 hi ha d'haver una refundació de l'imperi austríac, que és la creació de la doble corona, que en diuen, Àustria-Hongria. Aquí, en definitiva, és el tret de sortida del nacionalisme txec, que diu, i nosaltres per què no? Aquí també comença la via, amb aquest 1867, d'Smetana com a compositor pare de la música txeca. És curiós perquè el 1868 hi ha la Revolució Gloriosa, que és l'intent de refundació de la monarquia hispànica o república, etcètera, etcètera, en una etapa republicana. Per tant, torna a ser un altre paral·lelisme amb Clavé, que llavors es dedica a la vida política, i deixa així. Realment, el nacionalisme txec no aconseguirà un estat fins a la Txecoslovàquia de 1919. Per tant, trigaran dies i empentes. Smetana escriu les seves dues primeres obres, que podríem dir que són la creació de l'òpera
1: nacional
0: txeca, el 1866. Clavé escriu l'Aplec del Remei, la primera sarsuela, mig català, mig castellà. Tornem a tenir un paral·lelisme magnífic entre els dos compositors. Ara bé, el pobre de Smetana resulta que es torna sord. Completament sord el 1874, que té 50 anys, i es retira a pagès i es dedica a compondre les seves obres tardanes, que sobre esbossos anteriors crea el Faltava, el Moldava, crea aquesta, el Mavlast, i per tant, d'un lluitador per l'utopia, d'alguna manera es transforma en el compositor nacional que posa les bases

0: dels txecs com a música i que després Dvořák continuarà. A Barcelona aquesta transformació la fa la generació de Valentí i el Mirall, amb músics com a, o recol·lectors com a Pelagi Bris, etc, etc, perquè en Claver va morir molt prematurament, amb 49 anys, al febrer de 1874. Per tant, ens queda aquí què hagués passat amb Claver si hagués viscut la restauració dels Borbons. S'hauria quedat amb les seves posicions republicanes o s'hauria passat aquest emergent catalanisme ja polític i lluitador com es meten? Tant un com l'altre van començar creant les cançons per homes dels cors aquests revolucionaris, van fer l'òpera, van intentar regenerar el país i finalment, com que va viure 10 anys més, Smetana va ser el compositor nacional txec. D'una Txèquia que tot just començava a veure la possibilitat d'existir. Acabem. Algú ha d'estudiar aquest paral·lelisme. Ens mirem al Malik i no entenem que som el mateix que ha passat a altres llocs del món, del planeta, amb circumstàncies equivalents. I una cosa il·lumina, il·lustra, fa veure l'altra. Dvořák i Smetana estan enterrats al Vyšehrad, al castell al nord de Praga, on acaba precisament la música del Vltava, als peus d'aquest castell. Per tant, a sota s'escola el riu i a dalt hi ha el cementiri on hi ha unes tombes realment lluïdes de tots dos i, per tant, és una mena de gran monument a la partitura que el va fer famós. Un compositor que a vegades s'ha tingut com a poc conegut, secundari com Smetana, i que mereix realment parar-s'hi una bona estona.
1: Doncs ens mirarem i ens escoltarem la música d'Smetana a partir d'ara d'una altra manera. Gràcies, Jaume.
0: Reveure.
1: Fins aviat.
2: La culpa és del Manxaire.

0: La música coral de Beatrice Smetana ha posat avui el punt final al taller del Luthier. És moment, doncs, dels agraïments, que aquesta vegada són pel guitarrer Antonio Manjón, el guitarrista Abel García, Jaume Albors, luthier afeccionat i intèrpret de contrabaix, i Jaume Ayats, el manxaire de Vic. Gràcies a tots ells, gràcies també a vosaltres, els que sou a l'altra banda, i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el Concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el Concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la Setena Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives, en directe a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'auditori de Ràdio França per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França. Un concert dirigit per John Eliot Gardiner, que el març del 2025, el moment del concert, tenia 81 anys, a punt de fer els 82. Els d'aquest director d'orquestra que ha fet un treball immens dins del repertori del barroc i a qui avui sentirem fent música de Johannes Brahms i d'Antonín Dvořák, perquè el concert començarà amb el segon concert per a piano i orquestra del compositor d'Hamburg, al piano, i sentirem Alexandre Kantorov, i després el concert s'acabarà amb la setena sinfonia d'Antonín Dvořák. Aquest és el contingut de l'enregistrament d'avui, és de Ràdio França i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. John Eliot Gardiner és un músic extraordinari que va néixer a Anglaterra l'any 1943. Va estudiar història a Cambridge, va ser alumne de Nadia Boulanger a París i ja l'any 1964 va fundar el Cor Monteverdi. 4 anys després va fundar l'orquestra i al cap de poc, l'any 1978, va fer la primera actuació amb els solistes barrocs anglesos, tot això amb músics de l'orquestra Monteverdi. El 1990 encara va fundar per a eixamplar repertori l'orquestra revolucionària i romàntica i l'any 2004 va fundar el seu propi segell discogràfic Soli Deo Gloria. Ara bé, quan Gardiner tenia 80 anys, l'agost del 2023, després d'haver agredit i després d'haver acceptat un cantant, Gardiner va deixar els compromisos públics i el seu retorn als escenaris va ser el desembre del 2024 quan va presentar els seus nous conjunts, els Constellation Choir and Orchestra. Tot això després de la seva sortida definitiva dels cors i orquestra Monteverdi i dels solistes barrocs anglesos. Per tant, des d'aquell agost del 2023 i fins al retorn als escenaris, de Gardiner van passar aproximadament 16 mesos. I nosaltres avui us oferim un concert que és no gaire lluny d'aquell moment del retorn de Gardiner als escenaris. És un concert del març del 25 en què va dirigir la Filarmònica de Ràdio França amb Alexandre Kantorov al piano. D'ell en farem el perfil biogràfic després d'aquest músic esplèndid, aquest pianista que ara ens ofereix la seva versió del concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms. És música composta entre el 1878 i el 1881. Kantorov, Orquestra Filarmònica de Ràdio França i direcció de John Eliot Gardiner per començar aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Els aplaudiments van durar bastant més del que us hem ofert nosaltres. Aplaudiments per a Alexandre Kantorov i l'Orquestra Filarmònica de Radio França sota la direcció de John Elliott Gardiner. Han interpretat el concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms. Música de la dècada dels 70-80 del segle XIX, música fantàstica que va omplir l'auditori de Radio França i que va arrencar els aplaudiments del públic. I per això Alexandre Kantorov, que és el solista del concert d'avui, es va quedar una estoneta més a l'escenari. Primer, amb el concertino de l'orquestra per a interpretar un fragment de Johannes Brahms extret d'una sonata que van fer tres compositors l'any 1853. I a continuació això s'enllaçarà també a causa dels aplaudiments amb el que va ser l'altra obra fora de programa de Kantorov, en aquest cas ja tot sol, i interpretant un vals trist de Franz von Vexi. Això és el

que va interpretar Kantorov, nascut l'any 1997, fill del violinista i director d'orquestra francès d'origen rus Jean-Jacques Kantorov. Primer, per tant, el sentim amb el violinista Nathan Myrdal interpretant l'Scherzo, que és el fragment que va fer Brahms de la sonata per a violí Fae. Després n'explicarem l'origen d'aquesta sonata i a continuació això s'enllaçarà amb el vals trist del violinista i compositor hongarès del tombant del 19 cap al 20, Franz von Vexi. Alexandre Kantorov, per tant, continua el seu recital a Catalunya Música, gravació de Ràdio França del març del 2025.

Tot això és el que va interpretar fora de programa Alexandra Kantorov el març del 2025 a l'Auditori de Radio França, després d'haver interpretat amb la Filarmònica de Radio França i sota la direcció de John Elliott Gardiner el segon concert de Johannes Brahms. Primer Kantorov amb el concertino de l'orquestra Nathan Myrdal, l'hem sentit interpretant l'esquerzo de la sonata per a violí F.A.E. Aquesta sonata FAE escrita per Robert Schumann, Albert Dietrich i Johannes Brahms, una obra dedicada a Joseph Joachim l'any 1853 i feta a partir del tema Frei, aber einsam, lliure però solitari. Els moviments de l'obra estan basats en les notes alemanyes que corresponen a les primeres lletres de cadascuna d'aquestes paraules. La F de Frei, que és el fa, la A d'aba, que és el la, i la E d'Einsheim, que és el mi, en la notació alemanya. I d'aquests moviments de sonata, Johannes Brahms va compondre l'esquerzo, que és el que hem sentit ara amb la versió d'Alexandra Kantorov, que després tot sol va interpretar el vals trist de Franz von Vexi, violinista, compositor, nascut l'any 1893 a Budapest, va morir a Roma l'any 1935, va morir jove, amb només 42 anys. Se'n va anar a viure a Itàlia perquè la seva dona era italiana i Vexi, de molt jovenet, encara el va conèixer Joseph Joachim. Ell aleshores ja era gran i va agafar estimació per Frank Vexi, de qui n'hem sentit aquest vals trist. En versió d'Alexandra Kantorov, que si ho recordeu és aquell pianista que va interpretar l'obra Jocs d'aigua de Ravel sota la pluja a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 2024 a París. Tot això passava amb un piano de cua amb la tapa tancada que s'anava mullant, igual que el pianista Kantorov, que s'anava mullant també mentre hi interpretava Ravel, portava una camisa negra amb uns lluentons que ja semblaien les gotes de pluja que queien damunt d'aquells jocs d'aigua de Ravel. Doncs Kantorov ha estat el solista d'aquest concert d'avui, concert amb la Filarmònica de Radio França, que ara sota la direcció de John Elliott Gardiner, i per cloure el programa de concert d'avui interpreta la 7a Sinfonia en re menor, opus 70 d'Antonín Dvořák.

0: El concert ha començat i s'ha acabat amb dues obres pràcticament escrites al mateix moment. Hem sentit primer el segon concert per a piano de Johannes Brahms d'entre el 1878 i 1881 i ara sentíem la música del bon amic de Brahms, Antonín Dvořák, la setena simfonia que es va estrenar a Londres l'any 1885. Avui n'hem sentit una versió dirigida per un músic anglès, John Eliot Gardiner, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Radio França. Tot això passava el març del 2025 en un dels concerts de la temporada de l'Orquestra Filarmònica de Radio França, que és una de les quatre institucions musicals que hi ha a Radio França. Hi ha aquesta orquestra, hi ha el cor de Radio França, la Metrís i l'Orquestra Nacional de França. Doncs avui la Filarmònica de Radio França és la que ens ha ofert aquest programa Brahms Dvořák sota la direcció de John Eliot Gardiner, un programa de concert preciós amb la presència d'Alexandre Kantorov, que ha estat el solista del concert d'avui, el pianista nascut l'any 1997, que és qui ens ha ofert el concert per a piano número 2 de Johannes Brahms. Des d'aquesta gravació de Radio França que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Música de Johannes Ockeghem, aquest era el Glòria de la Missa pro Lationum en la versió del Hilliard Ensemble.
1: Catalunya Música.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
5: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
6: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
7: Des del Festival de Jazz de Cuilly 2026, aquest dissabte, recuperem el concert de la Tractor Orchestra, aquesta banda amb seu a la ciutat de Berna, que proposa un viatge pels ritmes balcànics amb 3 vocalistes convidats, Stefan Eicher, Elina Duni i Eric Stucki.
8: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
6: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
8: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
6: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Com esteu? Contents de saludar-vos des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per començar una nova edició de les cordes de l'Ukelele, com sabeu, aquest espai dedicat a les músiques del món amb aquesta mirada àmplia. Avui ens volem centrar en propostes on els artistes saluden els avantpassats, mirant cap enrere per observar, per admirar, per inspirar-se i per portar el pes del llegat, sobretot el llegat sonor, cap als nostres dies. Això vol dir anar a parar a un grapat de cultures musicals, de llegats i d'herències culturals, també. Ens permetem començar amb una peça basada en una llegenda, la de la Tupanara, un ésser que, diuen, va transformar la virtut en vanitat maligna. La músic d'origen italià Milatrani la recrea d'aquesta manera.

topant ara la veu de Mila Trani per vestir un personatge de llegenda. Amb això hem començat el recorregut que seguim encara en territoris mediterranis. Ja fa temps que admirem la veu i la feina de la grega Marta Mavroidi, intèrpret d'instruments de tall mediterrani com el llaüt, a més d'investigadora. Aquí la sentim recuperant una peça tradicional que no pot ser més explícita, Woman of Bulgaria.

essències búlgares en aquesta peça que repesca la grega Marta Mavroidi. I per seguir amb la secció, diguem-ho així, mediterrània d'avui, doncs una proposta que tenim ben a prop, amb això seguirem. Seguim amb treballs que s'inspiren en les tradicions o les maneres de fer o els treballs de les generacions que ens han precedit, com dèiem al principi. Ara, la veu d'Alba Careta, formant part de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, i dins del projecte CRUI, una visió actual i, diríem que tan respectuosa com imaginativa, de la transhumància, aquesta pràctica ancestral que desplaça el bestiar per la pastura. Aquesta és la peça que tanca el disc, que ens fa mirar un horitzó físic i segurament també metafòric.

Ens hem desplaçat força, veníem de la proposta de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya i ara hem anat a parar al Carib per tastar l'afrocubania de Daimé Arocena, una de les artistes també que s'han inspirat en tradicions ancestrals, en tota la cultura ioruba de creences i divinitats que arrossega tot aquest llegat cubà. I és que l'Àfrica és ben present en tota aquesta cultura, per tant, deixeu-nos seguir amb una mostra, diríem que força més clàssica, si és que l'adjectiu s'escau i es pot fer servir aquí. Mandinga amb el ja desaparegut Rubén González.

Rubén González, de les Tecles, un dels molts músics que va tornar a posar en valor el projecte Buena Vista Social Club, per exemple, i que tants èxits va recollir. El testimoni dels ancestres africans, i ara canviem una mica de registre, però molts punts en comú, també el recull, de fet, és una constant en la feina del cubà Omar Sosa, també pianista, compositor, que aquí brilla al costat del Cuarteto Americanos, African Ball.

Així hem continuat el recorregut amb l'ensemble Contratemps, que reuneix músics especialistes d'interpretació historicista i que té les seves files doncs, artistes com Lixania Fernández, una cubana i catalana d'adopció especialista de la viola de gamba. El que acabem d'escoltar forma part del projecte Orixes, amb inspiració en la música tradicional afrocubana i les antigues creences del llegat africà. D'aquí tornem a saltar a casa nostra, però potser el salt no és tan gran, perquè si parlem del tàndem que formen Rita Payés i Lucía Fumero, hi ha molt del llegat llatinoamericà, per tant atlàntic, en la seva música. Dues veus, pianista i trombonista, com sabeu, amb aquest flamant Diablito de San Juan.

Rita Payés i Lucía Fumero, sempre imaginatives i elegants, o com a mínim, així ens ho sembla. Un duet que funciona molt i molt bé, tal com passa amb el tàndem de Magalí Sare i Manel Fortià, veu i contrabaix. L'habanera que tots tenim al cap aquí es converteix en un cant a les àvies.

El contrabaixista Renó García Fons i Soleà García Fons, filla del primer, tots dos en un projecte que recorre diverses cultures sonores mediterrànies i això forma part d'un disc titulat Blue Macam. Amb això ens hem acostat als últims minuts del programa que, si ens ho permeteu, passarem en companyia del gran Dr. John, aquell músic que va portar fins als nostres dies tota l'essència de Nova Orleans, la seva música i les històries i creences també dels avantpassats que també passen per l'Àfrica i per les cultures criolles. Energia, doncs, per acabar, i així ens acomiadem els qui us hem acompanyat, com sempre, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Com sempre, també, ha estat un plaer. I, com sempre diem, desitgem que la música us segueixi inspirant. Fins ben aviat.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germón, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: Primer programa de la temporada. El violí vermell, la banda sonora d'allò que el vent s'endugué, de Max Steiner.
1: El violí vermell.
2: Catalunya Música.

Continuarem amb una de les 6 sonates de l'opus 27 d'Eugeni Isaïa, la sonata per violí sol en la menor, opus 27 número 2, en la versió de Frank Peter Zimmermann.

0: Acabem de sentir la sonata per violí en la menor, opus 27, número 2, d'Eugeni Zahia, tal com l'interpretava el violinista Frank Peter Zimmermann.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2, que Johannes Brahms va compondre l'any 1894, destinada al clarinetista Richard Mühlfeld. L'arranjament per a flauta i piano que sentim l'ha fet Jeffrey Kanner, i és ell mateix qui toca la flauta al costat del pianista Charles Bramovich.

0: Hem sentit un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2 de Johannes Brahms. Ens acompanyaven Jeffrey Kanner, flauta i autor de l'arranjament, i Charles Bramovich, piano.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir el quartet de corda número 2 en fa major, opus 92 de Sergei Prokofiev, en la versió del quartet Pavel Haas.

0: El quartet Pavel Haas ens ha interpretat el quartet de corda número 2 en fa major, opus 92, de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música.

Continuem la nostra programació ara per sentir la burlesca per a piano i orquestra en re menor que Richard Strauss va compondre l'any 1885. Ens acompanyen Janif Thibaudet, piano, i els membres de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Una obra de joventut de Richard Strauss és la burlesca per a piano i orquestra en re menor de l'any 1885. La sentíem interpretada per Jean-Yves Thibaudet, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Herbert Blomstedt.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Continuarem amb el cicle de Lieder Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert, un cicle que ens interpretaran el baríton Matthias Gerne i el pianista Erika Schneider.

0: El baríton Matthias Gerne amb el pianista Eric Schneider ens ha interpretat el cicle de Lieder, Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kühel 495 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Dennis Brain trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament ja històric de l'any 1953.

0: S'acaba aquí el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, QHL 495, de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Dennis Bryan trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1953.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Ara ens acompanyarà la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn. L'intèrpret serà The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Acabem de sentir la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn, l'intèrpret era The Hanover Band, que dirigia Roy Goodman.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest diumenge a Músiques Empoderades comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
0: Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Les efemèrides són un bon motiu per recordar i programar els compositors. I aquest 2025, l'Associació Joan Manent, a través del 14è cicle de concerts Els teus clàssics, van commemorar el centenari de la mort de Juli Garreta, reivindicant la seva figura, un dels grans noms de la música catalana, i divulgant algunes partitures que, incomprensiblement, fa dècades que no s'han tocat. En aquest concert que sentim avui, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 al Teatre Municipal de Manlleu, el Tempus Trio i la viola Anna Puig ens oferiran de Garreta una sardana i el quartet en piano. També sentirem dues obres d'un compositor que l'admirava, el trio en piano i el quartet en piano Recòndita Harmonia de Xavier Montsalvatge. I arrodoniran el programa amb una partitura que els ha estat dedicada, el trio en piano Gemstone de Marc Migó. El rellotger, violinista i compositor de Sant Feliu de Guíxols, Juli Garreta, va ser un músic intuïtiu i autodidacta, un artista inquiet i cosmopolita que va viatjar a París i a Bayreuth per sentir les òperes del seu admirat Wagner. Va contribuir a la producció musical amb partitures per a orquestra de gran riquesa sonora, amb peces de cambra, cançons i, sobretot, amb un bon nombre de sardanes d'enorme qualitat i aptes per a les sales de concert. Per això els components del Tempus Trio, Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, comencen el concert amb la recuperació de la sardana Matinada, en una versió per trio en piano que n'ha fet el pianista Daniel Blanc, una sardana de Juli Garreta.

Un arranjament de Daniel Blanc per trio amb piano de la sardana Matinada de Juli Garreta. Aquest compositor empordanès que gairebé només coneixem per la producció sardanística. Cal dir, en tot cas, que va ser un dels compositors sardanistes més eminents i que va alimentar la sardana amb valors musicals d'obra simfònica. Per sort, darrerament, músics, organitzacions i festivals contribueixen a la divulgació de la resta de la seva obra. En aquest concert del cicle Els teus clàssics podrem conèixer una partitura que ha estat molts anys en silenci, el quartet en piano, que Garreta va compondre el 1898, quan tenia només 23 anys. Si la volem posar en el seu context, ens hem de situar al tombant del segle XX, quan la música de cambra es consolidava en un lloc de prestigi a les sales de concerts. Les sonates, trios i quartets de corda de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms omplien els programes de concert. Aquesta febre per la música instrumental de format reduït es va estendre arreu d'Europa. Ja no era un entreteniment refinat i selecte, exclusiu dels salons privats i dels palaus aristocràtics. Era un signe del temps, la demostració d'un gust que es reivindicava artístic i cosmopolita. I va ser també un model pels compositors de l'època, com ara Juli Garreta, que va escriure unes quantes obres de cambra que se situen en l'esfera del que ell mateix anomenava els clàssics, és a dir, la música europea d'arrel germànica, representada emblemàticament per Beethoven. Aquest quartet en piano de Juli Garreta està impregnat de lirisme romàntic, amb influències de Schumann, però alhora desprèn un perfum mediterrani molt genuí. Els moviments són allegro appassionato, andante, allegro scherzando i allegro con fuoco. En aquest concert, al Teatre Municipal de Manlleu, al Tempus Trio s'hi afegeix ara la viola Anna Puig, quartet en piano de Juli Garreta.

El Tempus Trio i la viola Anna Puig posen en valor la figura de Juli Garreta amb la interpretació d'aquest quartet en piano, una obra que ha estat Temps en silenci. A continuació, els components del Tempus Trio, que són Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, ens presenten una obra que els ha dedicat Marc Migó, aquest compositor format a l'SMUC i a la Juilliard School i que compagina l'activitat entre Barcelona i Nova York. L'obra és el trio en piano Jamestown, una pàgina amb la qual Marc Migó ens presenta tres suggestions musicals de tres pedres precioses i semiprecioses a partir de les seves pròpies percepcions i de les connotacions esotèriques que tenen associades. Els moviments o les pedres són ònix, rubí i diamant. Jamestown, per trio en piano de Marc Migó.

Gemstone, una obra per trio en piano que el compositor Marc Migó ha dedicat als components del Tempus Trio, que l'han interpretat en aquest concert del cicle Els teus clàssics, fet al Teatre Municipal de Manlleu el juny del 2025. Un concert que a la primera part posava en valor la figura de Juli Garreta en els 150 anys del seu naixement i el centenari de la seva mort. Un compositor que admirava l'obra d'aquest músic empordanès va ser Xavier Montsalvatge, que va compondre la sardana Elegia a Garreta. I de Xavier Montsalvatge, el Tempus Trio ha incorporat dues obres al seu programa. La primera, el trio per violí, violoncel i piano, completat el 1988, una peça que destaca pel seu caràcter líric i reflexiu i que conté referències a Frederic Mompou, el segon moviment, o l'estil qualificat d'antillanisme, el ritornello, el tercer. El primer és la balada a Dulcinea.

Els components del Tempus Trio ens han ofert el trio en piano de Xavier Montsalvatge. L'altra obra de Montsalvatge que han incorporat al programa és el quartet en piano Recondita Harmonia, que originàriament era un quintet de corda que el compositor gironí va escriure quan encara estudiava al Conservatori de Barcelona. Per tant, reflecteix la inspiració neoromàntica que tenia a l'inici de la seva carrera creativa, i en particular la seva estima per la música verista italiana i pel lirisme puccinià. Per això el títol evoca la primera ària de Cavaradossi de l'òpera Tosca. Aquí tenim els quatre moviments del quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge.

El Tempus Trio i la viola Anna Puig ens han ofert el quartet en piano Recòndita Harmonia de Xavier Montsalvatge, un títol que reflecteix l'estima que tenia el compositor pel lirisme de Puccini. El concert s'acaba aquí, però els intèrprets hi afegeixen un bis per correspondre als aplaudiments del públic del Teatre Municipal de Manlleu i repeteixen el tercer moviment, Allegro con brio, d'aquest quartet en piano que acabem de sentir.

0: Els components del Tempus Trio, Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, amb la viola Anna Puig, ens han ofert aquest vis al tercer moviment, Allegro con Brio, del quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge. En aquest concert, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 al Teatre Municipal de Manlleu, l'associació Joan Manent, a través del 14è cicle de concerts Els teus clàssics, reivindicava la figura de Juli Garreta, amb una sardana i el quartet en piano d'aquest compositor empordanès, també amb dues obres d'un compositor que l'admirava. Hem sentit el trio en piano i el quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge i també el trio en piano Gemstone de Marc Migó. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui tenim previst arribar al final d'aquesta franja amb Benjamin Britten i el recull de nadales A Ceremony of Carols, opus 28, una obra composta l'any 1942. En sentirem una versió traduïda al català i que canta l'Escolania de Montserrat dirigida per Ireneu Sagarra, una magnífica versió en què hi participen també els nens Sebastià Bardolet, Josep Pieres i l'arpista Maria Lluïsa Ibáñez. És un enregistrament de l'any 1974.

0: S'acaba aquí aquesta versió de l'Escolania de Montserrat dirigida per Ireneu Segarra del recull de Nadales A Ceremony of Carols, opus 28 de Benjamin Britten, que hem sentit en aquesta versió traduïda al català. Ens acompanyaven també els nens Sebastià Perdolet i Josep Pieres i l'arpista Maria Lluïsa Ibáñez.
1: Catalunya Música.

Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germón, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de La Scala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz de Cuilly 2026, aquest dissabte, recuperem el concert de la Tractor Orchestra, aquesta banda amb seu a la ciutat de Berna, que proposa un viatge pels ritmes balcànics amb tres vocalistes convidats: Stefan Eicher, Elina Duni i Erika Stucki.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir els quatre impromptus Deutsch 899 de Franz Schubert en la versió de la pianista Mitsuko Uchida.

0: Hem sentit els quatre impromptus d'Oig 899 de Franz Schubert interpretats per la pianista Mitsuko Uchida.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Per continuar, hem escollit el concert per violoncel número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per George Malcolm.

0: Acabem de sentir el concert per violoncel i orquestra número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets eren el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per George Malcolm.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz de Cuilly 2026, aquest dissabte, recuperem el concert de la Traktorchester, aquesta banda amb seu a la ciutat de Berna, que proposa un viatge pels ritmes balcànics amb tres vocalistes convidats: Stefan Eicher, Elina Duni i Erik Stucki.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina

0: de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
2: Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda. Us donem la benvinguda al programa. Avui viatjarem fins a la Scala de Milà per gaudir de La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi que s'hi va representar fa només 15 dies, amb Nadine Sierra com a gran protagonista. La soprano nord-americana es va tornar a posar a la pell de Violeta, la prostituta de luxe que ho sacrifica tot per amor. És un enregistrament que va fer la RAI, la radiotelevisió pública italiana, fa dos dissabtes a la Scala, i ens ha arribat a Catalunya Música gràcies als intercanvis que tenim les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. A Muriel Pinart, que m'assisteix, com sempre, des del control tècnic, us oferirem La Traviata, un dels títols més populars de Verdi, basat en La dama de les camèlies, la novel·la i obra de teatre semiautobiogràfica d'Alexandre Dumas fill. L'escriptor es va inspirar en el breu enamorament que va mantenir amb una prostituta de luxe a la vida real, Marie Duplessis, que va morir de tisi poc després de conèixer l'autor de la cèlebre novel·la. El personatge protagonista, el de Violeta, s'inspira en aquesta cortesana. Giuseppe Verdi va veure l'obra de teatre a París i immediatament va començar a treballar en l'òpera, al costat del que aleshores era el seu llibretista de confiança, Francesco Maria Piave. I van crear un dels drames més realistes de la carrera del gran compositor italià. És la història de Violeta, una cortesana que està malalta de tuberculosi. Deixa la protecció del baró Dufol per viure amb Alfredo, un home a qui els codis morals i de classe social col·loquen entre l'espasa i la paret, entre l'amor i la reputació familiar. Verdi va estrenar l'òpera a la Fenice de Venècia el 1853 i avui us la reproduirem des de la Scala de Milà, on està programada fins al 15 d'aquest mes, però ja no queda ni una entrada per veure-la. No és d'estranyar amb els grans solistes que hi ha a l'escenari, començant per la soprano Nadine Sierra, que estarà acompanyada pel tenor italià Piero Preti, com a Alfredo, el jove que estima Violeta, i el baríton russo-austríac Boris Pinhasovich, que cantarà el rol de Germont, el pare moralista d'Alfredo. Els dirigirà el mestre Michele Gamba. De seguida sentirem el primer dels tres actes que ens situa al París elegant i festiu de Violeta Valéry, una cortesana que celebra amb una gran festa la seva recuperació d'una greu malaltia. Entre els convidats hi ha Alfredo Germont, que li confessa un amor sincer i llargament guardat. Violeta, commoguda però indecisa, li entrega una camèlia i el convida a tornar l'endemà. Quan tothom ha marxat, Violeta es queda sola amb els seus pensaments i es debat entre l'amor veritable que li ofereix Alfredo i la vida lliure i frívola que coneix. Finalment, decideix continuar entregada als plaers de la seva existència parisenca. En aquest primer acte sentirem dos dels grans moments de l'òpera i dels més coneguts. El més cèlebre, el famós brindis Liviamo, Liviamo, que entona primer Alfredo i després tot el cor i la protagonista Violeta, formant un vibrant duo amb cor, amb el ritme del vals. I el segon gran moment és l'ària A Forse Lui, separada amb el recitatiu Sempre Libera. És el regal que fa Verdi a la soprano per tancar l'acte primer. És l'ària més cèlebre de la protagonista, extraordinàriament ornamentada, un himne, un crit desesperat per reclamar un espai que ella encara no sap que està a punt de perdre. Aquest passatge és un prodigi de sintonia entre veritat musical i veritat humana. La sentirem amb les veus que apareixeran per aquest ordre. La soprano Nadine Sierra, com a Violeta, el baríton Gianluca Faila és el marquès d'Ovigny, el baix Fabrizio Veggi en el paper del baró Dufol, el també baix Gieldo Iseni interpreta el doctor Granville, el tenor Francesco Pitari és Gastó i el també tenor Piero Preti en el paper d'Alfredo. Els dirigeix el mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra del Teatre de la Scala de Milà. Gaudiu del primer acte de La Traviata de Verdi des de la Scala de Milà.

0: Violeta no es pot permetre la mort de debò que li ofereix Alfredo. Vol ser sempre libera i així opta per continuar amb la seva vida de prostituta de luxe. És el final de l'acte primer de La Traviata, el drama de Giuseppe Verdi que us estem oferint aquest vespre des de l'Scala de Milà, amb les extraordinàries veus de Nadine Sierra com a Violeta i Piero Preti en el paper d'Alfredo. Els acompanyen el cor i l'orquestra de l'Scala dirigits pel mestre Michele Gamba. És la funció que s'hi va representar fa dos dissabtes, el 19 de setembre, i que va enregistrar la RAI italiana.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Bona part de la fascinació de La Traviata rau a descobrir com la soprano estrella aborda el paper de Violeta. Un rol que demana una cantant excepcionalment versàtil. Es diu que l'ideal seria que el paper fos interpretat per tres sopranos diferents, una per a cada un dels tres actes de l'òpera. El primer, una soprano lírica lleugera, el segon, una lírico pura, i el tercer, una lírico dramàtica. Ens preparem per sentir el segon acte, el més extens dels tres de l'òpera. Verdi el va estructurar en dues escenes. Entre una i l'altra hi haurà una breu pausa per fer l'obligat canvi de decorat. Us faig un breu resum de la primera de les escenes. Han passat uns mesos i Violeta ha abandonat la seva vida de cortesana per viure amb Alfredo en una casa de camp als afores de París. Però la felicitat dels amants es veu amenaçada quan Alfredo descobreix que és ella qui sosté econòmicament la seva nova vida. Mentre ell és a París per posar-hi remei, Violeta rep la visita de Giorgio Germón, el pare d'Alfredo, que li suplica que abandoni el seu fill per preservar l'honor i el futur de la família. Profundament sacrificada, Violeta accepta renunciar al seu amor i torna a París sense revelar a Alfredo la veritable raó de la seva marxa. La primera escena d'aquest acte segon arrenca amb el cant de felicitat d'Alfredo, en una de les àries de tenor més difícils de l'obra. És l'ària De miei volenti spiriti. Però l'escena que determina tota l'acció de l'òpera és l'extraordinari duo entre Violeta i el pare d'Alfredo, Giorgio Germón. És quan el pare força Violeta perquè posi fi a la relació que té amb el seu fill. I encara hi ha un altre punt culminant en aquesta primera escena de l'acte segon de La Traviata. És la magnífica ària de Germón di Provença a Mar, una de les més famoses per a baríton escrites per Verdi, de melodisme suau. És quan el pare intenta consolar el seu fill de l'abandó de Violeta i la seva marxa cap a París. En va, el pare aboca la casa de la seva infància a la Provença. En aquest acte segon sentirem, per ordre d'aparició, Piero Preti, tenor, com a Alfredo, Maria Paola Di Carlo, soprano, és Annina, Nadine Sierra, la protagonista, Violeta, Aldo Sartori, tenor, com a Giuseppe, servent de Violeta, Boris Pinhasovich, baríton, en el paper de Giorgio Germón, Carlota Vicky, mezzo-soprano, interpreta Flora, Gianluca Faila, baríton, és el marquès d'Opigny, Geldo Iseni, baix, és el doctor Granville, Francesco Pitari, tenor, com a Gastó, i Fabrizio Veggi, baix, és el baró Dufour. Els acompanyen el cor i l'orquestra de l'Scala de Milà, que dirigeix Michele Gamba. Us deixo amb el segon acte de La Traviata de Giuseppe Verdi.

Vall'istante.

Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, aggiungervi di qui.

0: L'emotiu retrobament de pare i fill tanca la primera de les dues escenes de l'acte segon de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que us estem oferint des de La Scala de Milà, amb les veus protagonistes de la soprano Nadine Sierra com a Violeta, el tenor Piero Preti en el paper d'Alfredo i el baríton Boris Pinhasovic en el de Germont Pare, dirigits pel mestre Michele Gamba.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Mentre es prepara el canvi d'escena per encarar la segona part de l'acte segon, aprofito per fer-vos-en 5 cèntims. Serem a la casa de Flora Verbois, amiga de Violeta. A la festa de Flora, Alfredo retroba Violeta al costat del baró Dufol. Convençut que l'ha abandonat per un altre home, la humilia públicament llançant-li diners al damunt davant de tots els convidats. L'escàndol culmina amb la indignació general, la reprimenda del pare d'Alfredo i el desafiament a duel del baró. La segona escena d'aquest acte, que de seguida sentirem, comença amb música més lleugera al ball de la festa que organitza Flora, l'amiga de Violeta. És una festa de temàtica espanyola, on hi ha números corals i de ball inspirats en gitanos i matadors. La tensió, però, augmenta amb l'arribada d'Alfredo i després amb l'entrada de Violeta. Aquí Verdi contrasta la música ràpida i punxeguda dels homes que juguen amb les cartes amb una melodia lenta i ascendent per a Violeta. El breu duet entre Alfredo i Violeta batega amb la seva ràbia i el terror d'ella, i la tensió culmina en l'apassionat solo d'Alfredo, davant de tots els convidats, abans de llançar els diners damunt de Violeta. És ella, Violeta, la que tancarà l'acte amb un gran concertant. La seva veu flota per sobre de la de tothom. Sentirem les següents veus que apareixeran per aquest ordre. Francesco Pitari com a Gastó, Piero Preti com a Alfredo, Maria Paola Di Carlo és a Nina, Nadine Sierra, la protagonista, Violeta, Aldo Sartori com a Giuseppe, servent de Violeta, Boris Pinhasovic en el paper de Giorgio Germont, Carlota Vicky interpreta Flora, Gianluca Faila és el marquès d'Ovigny, Gieldo Iseni, el doctor Granville, i Fabrizio Veggi és el baró Dufol. Els acompanya el cor i l'orquestra de La Scala de Milà, que dirigeix el mestre Michele Gamba. Us deixo amb la segona part d'aquest acte segon de La Traviata de Giuseppe Verdi.

0: Violeta ha estat humiliada per Alfredo, però malgrat això sap que l'estimarà sempre, fins i tot després d'haver mort. Acabem de sentir el final de l'acte segon de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que us estem oferint des de la Scala de Milà amb les veus de Nadine Sierra, Piero Preti i Boris Pinhasovich, amb Michele Gamba dirigint el cor i l'orquestra de la Scala.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut a Catalunya Música.
0: Estem a punt de sentir el tercer i últim acte de La Traviata. El luxe, les festes i la brillantor de la vida parisenca han desaparegut. Violeta, consumida per la malaltia i la pobresa, espera la mort acompanyada només de Nina i del doctor Granville. Quan sembla massa tard, arriben Alfredo i el seu pare, penedits, i es produeix un commovedor retrobament. Però l'esperança d'una nova vida és només un miratge. Després d'un últim esclat d'energia, Violeta cau morta als braços d'Alfredo. El punt culminant d'aquest acte és l'àrea de Violeta, Addio al passato, on la jove enyora el temps passat i el seu amor i demana a Déu que aculli la vida d'aquesta traviata, aquesta extraviada. És l'única vegada que es pronuncia a l'òpera la paraula que li dona títol. Quan arriba Alfredo, canten un duo suau, ple d'optimisme, mentre planeja marxar de París, Parigi o Cara. I ja al final torna el tema de la mort d'Alfredo, que se sentirà per última vegada, mentre Violeta es meravella que el seu dolor desaparegui, que la seva força hagi renascut. Ella canta d'alegria abans de caure morta. En aquest últim acte sentirem, per ordre d'aparició, Nadine Sierra com a Violeta, Maria Paola Di Carlo en el personatge de Nina, Gieldo Iseni en el doctor Granville, Piero Preti, tenor, en el rol d'Alfredo, i Boris Pinhasovich com a germón pare. El mestre Michele Gamba dirigeix l'orquestra i el cor del teatre de la Scala de Milà. Aquí teniu el tercer acte de La Traviata, de Giuseppe Verdi.
2: De La Traviata. Bon escolta.

0: Violeta s'ha alegrat d'un sobtat rebrot dins del seu cos abans de caure morta davant del seu estimat Alfredo, que està aclaparat pel dolor. Hem sentit La Traviata de Giuseppe Verdi des de l'Escala de Milà en la veu de la carismàtica soprano nord-americana Nadine Sierra, acompanyada pel tenor italià Piero Preti i el baríton russo-austríac Boris Pinhasovich. Els tres formen el triangle d'aquest drama commovedor i realista de Verdi, que conté una crítica social al món hipòcrita, masclista i moralista de l'època, la del París burgès del segle XVIII. Segurament per això l'estrena de l'obra a la Fenice de Venècia el 1853 va ser un fracàs, en part perquè el repartiment sembla que no va estar a l'altura, però també perquè al públic no li va agradar veure's reflectit dalt de l'escenari. Però el fiasco de l'estrena no va impedir que La Traviata passés a ser de seguida una de les òperes predilectes del públic, amb una fama que ha arribat fins als nostres dies. Com ho demostra l'entusiasme del públic del teatre de l'Escala de Milà, des d'on us l'hem ofert en l'enregistrament que en va fer la RAI italiana el 19 de setembre. Aplaudiments primer per a tots els personatges secundaris que han contribuït a l'èxit del conjunt: la mezzo Carlotta Vicky, com a Flora, l'amiga de Violeta, brillant el gastó del tenor Francesco Pittari, al seu costat el baix Fabrizio Veggi, com l'orgullós baró d'Ufol, el baríton Gianluca Faila en el paper del marquès d'Ovigni, el també baix Gildo Iseni, que ha interpretat el doctor Granville, i la Nina implicada de la soprano Maria Paola Di Carlo. I els tres grans protagonistes: el baríton russo-austríac Boris Pinhasovich, com a Giorgio Germont, el pare d'Alfredo. La seva veu és àmplia i clara, amb una bona projecció. Ha interpretat un Germont humà, fràgil i implicat, excel·lent en l'àrea Di Provenza il mar, il suo, que tanca la primera escena del segon acte. El tenor italià Piero Preti, amb una gran presència vocal, apassionat al primer acte, altiu en el segon i desfet pel dolor en el tercer. I la gran estrella de la vetllada, la soprano nord-americana Nadine Sierra, que ens ha ofert una Violeta viva i plena de passió. La seva veu és sensual i homogènia en tots els registres per treure el millor del personatge. Desig, por, dignitat, renúncia. Nadine Sierra treballa amb intel·ligència al fraseig i cuida els recitatius. Una gran cantant que ens ha ofert el millor també al Liceu, on s'ha convertit en la nova reina del teatre. I el mestre Michele Gamba, amb una direcció decisiva al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala de Milà. Ha mantingut en tot moment l'atenció teatral que exigeix la brillant partitura de Verdi i ha tingut cura especial a les dinàmiques de cada un dels tres actes. Un gran triomf dels cantants i també de l'orquestra, que confiem que us hagi arribat tant com a nosaltres. Si la voleu recuperar, ho podeu fer ja, ho sabeu, a la plataforma 3Cat, directe a l'Òpera. Tornem, atenció, aquest dimarts, en directe, des del Gran Teatre del Liceu, per oferir-vos un altre dels grans títols de Verdi, Aida, i amb un repartiment de luxe: la soprano napolitana Anna Pirozzi i el tenor polonès Piotr Bechaua. Us hi esperem. Oriol Pinart, al control tècnic, i qui us ha acompanyat, Xavier Montagut Pagès, a la conducció i direcció del programa. Fins dimarts a 7:15 del vespre. No hi falteu.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga, a Catalunya Música. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
0: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra sinfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'un quart de vuit de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el preludi simfònic Resurrecció, opus 4, d'Albert Roussel, que ens ofereix l'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa, dirigida per Michel Plasson.

0: L'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa, dirigida per Michel Plasson, era l'intèrpret del preludi simfònic Resurrecció, opus 4, d'Albert Roussel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Tot seguit, el pianista Robert Taub ens interpreta la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin.

0: Hem sentit la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Hem escollit el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpreten Michiko Otaki, piano, i el quintet de vent de Varsovia.

0: Una de les obres de cambra de Francis Poulenc era el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpretava Michiko Taki Piano amb el Quintet de Vent de Varsovia.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Per continuar la nostra selecció, us convidem a sentir les danses eslaves de l'Opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarský, piano a quatre mans.

0: Hem sentit les danses eslaves opus 46 d'Antonín Dvořák, interpretades per Alfons i Eloi Kontarsky, piano a quatre mans.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges

0: celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. A Catalunya Música. Catalunya Música.
2: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
3: Hola, bona nit. La sessió setmanal de Jazz en Viu ens porta aquesta nit fins l'edició 2026 del Festival de Cully a la Suïssa Romanda, un festival que dona la benvinguda a la primavera des de fa 43 anys amb música d'estètiques ben diverses. La ràdio suïssa de parlar francesa, que és l'emissora oficial del festival, ha compartit amb nosaltres aquestes gravacions d'alguns dels concerts més interessants de l'edició passada del festival, com aquest que hi proposava la Traktorkestar, una curiosa banda amb seu a Berna, que partint del so de la música balcànica sèrbia, fa una fusió entre la música popular suïssa, elements de la música urbana i jazz. El trompetista Baltasar Streit va fundar aquesta banda, captivat per la seva visita al Festival de Trompetes Serbi de Gutska, i va crear aquesta banda integrada per una dotzena de músics amb una potent secció de metalls que dona a la banda la seva estètica particular. Amb l'esperit de fanfara de música de carrer de les Balkan Brass, que refinen amb convidats com els que els acompanyen al concert d'aquesta nit. Els cantants Stefan Escher, Elina Duni i Erika Stuke.

0: Vous allez bien? On continue cette belle soirée de musique, cette belle première soirée du 43e Cuis Jazz Festival, ça fait plaisir.
1: Doncs la ràdio suïssa de parla francesa ens ha fet arribar aquesta gravació, la del concert que la Tractorchester oferia al Teatre Chapiteau de Cully el 10 d'abril d'aquest 2026. Amb els músics de la Tractorchester ja a l'escenari i a punt de festa, comença el concert.

les Verts.

0: ovació pel jazz balcànic de la Traktorchester Suïssa que avui estem sentint en directe des del Festival de Cully. El líder de la banda, el trompetista Baltasar Streit, fa els honors des del micròfon i presentava Thierry Luigi, solista de saxo, en aquest tema Return of the Wonder Here. La cantant suïssa-americana Erika Stocky entra ara a l'escenari amb aquesta ovació per afegir aires de cabaret al so balcànic de la Traktorchester. El que ens proposen és la versió de la cançó I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins.
1: Je vous ai apporté plein de trucs, je vous ai apporté des tisanes mentales, je vous ai apporté des foulards en soie, je vous ai apporté moi-même, my name is Stocky and I'm here for you. I have this wonderful recipe, it's a tisane. You take the left eye of a baby alligator and the right eye of a lac lemon fish. You put it in a wooden bowl and mix it up in a little wooden dish. From 1 to 9, you spit, you crash over your left shoulder.

weitere Schweine.

ovació i eufòria tant per part del públic com dels intèrprets. Aquesta orquestra de so balcànic, la Traktorchester Suïssa, que convidava la vocalista suïssa-americana Erika Stucki a visitar amb ells el naixement del rock. Enllaçant la cançó I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins amb Breathing the Air, una de les cançons del repertori dels Pink Floyd, i amb una curiosa versió de My Sharona, una altra de les versions de la Traktorchester Suïssa d'un dels temes de la banda de rock californiana The Knack. Baltasar Streit i la Traktorchester, que segueixen el seu viatge en aquesta actuació al Festival de Jazz de Cully 2026.

Cicino Colo, aquesta marxa és original d'un dels membres de la Tractor Orchester que estem sentint aquesta nit des del Festival de Jazz de Cully. És un tema del trombonista suís Maro Widmer.

0: Bonsoir, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, on vient de Berne.
1: El músic està saludant el públic del Festival de Jazz de Cully és el cantant i compositor suís Stefan Eicher, que s'ha afegit a la Tracta Orquestra per fer versions d'algunes de les seves cançons, com aquesta que just cantava, el Déjeuner en paix, un dels seus grans èxits. Stefan Eicher que demana al públic que es deixi anar, que canti i balli amb la seva música. I per ballar, ja se sap, el que és políticament correcte és començar sempre movent el cos cap a l'esquerra.
0: Vous savez danser? C'est simple, politiquement on commence à gauche. Et après on fait le reste. Bistum para rum hilf mir. Oui, nous deux on était dans les leçons. On y va.

0: En voler le fili mat qui, dues cançons del repertori del cantautor suís Stefan Escher, un músic que des de la dècada dels 80 desenvolupa un estil propi posant de costat el punk en el qual s'havia format, el pop i la chanson francesa, i que s'obre col·laboracions com la que estem sentint avui, la dels sons balcànics de la Tractorchester, amb la qual ha estat versionant algunes de les seves cançons més conegudes, com aquesta altra, com Bien de temps.
1: Raccroche.

0: doncs tornem a sentir el líder de la Tractor Orchestra Suïssa, Baltasar Streit, agraint els aplaudiments i l'entusiasme del públic del Festival de Cully després d'aquesta altra peça instrumental, Antigone, escrita per un altre dels músics de la banda, pel saxofonista Simeon Schaap. I un altre dels saxofonistes de la Tractor Orchestra, Thierry Luthi, signa aquest tema, Slec Slec, amb el qual la Tractor Orchestra aixeca novament l'ànim del públic.
1: Bum, bum, pa, bum, bum, bum, bum, bum. C'est cuit ici, bum. Cuit, ne cuit, ne cuit, ne cuit, cuit, cuit, bum, bum. Slec, slec, bum, bum, bum. C'est le bum filé, la musique filée. Slec, slec, slec, slec. Plus fort. Slec, slec, slec, slec, slec, slec, slec. On essaye.

Malheureusement, Thierry, il a le même coiffeur

Yes, yes. Super. Extraordinaire. Ok. Ok. Ok. Ibn Saka.

0: Merci, bonsoir, Cui.
1: Doncs aquesta és Elina Duny donant les gràcies al públic per aquests aplaudiments i ovació després de la versió que feia del Gloomy Sunday. Duny, que cantarà ara en grec la versió d'una altra de les cançons del seu repertori, Yati den Maya Pas, Per què no m'estimes?

0: Elena Duní cantava Ja t'hi den mai a pas, per què no m'estimes? En aquesta versió amb la Tractorchester Suïssa. Fent gala de la seva multiculturalitat, Duní cantarà ara en albanès la seva versió d'una melodia que ve del nord del seu país, Curme del Nedere, quan apareixes per la porta.
1: Cette partie-là est finie. Ah, c'est physique, le jazz. Avec une chanson qui nous vient de l'Albanie du Nord, qui s'appelle « Quand tu apparais au pas de ma porte, Kurmedel Nedere ».

0: Doncs sembla que ara sí, després d'aquestes pauses retòriques, la Tractorchester tancava el tema Mademoiselle Elodie de Thierry Luthi, que els ha servit a més per presentar els 12 membres de la banda que encaren ara la recta final del programa, convidant a pujar a l'escenari els vocalistes convidats, Stefan Esser, Elina Duni i Erika Stucki.
1: Sogar mit Geld Musik machen. Les Suisses savent faire de la musique avec de l'argent. On est les seuls qui savent faire de la musique avec de l'argent.

Eric Estuquí, que feia broma abans de començar aquesta cançó tradicional de la regió de Berna. Broma sobre els suïssos que fins i tot parlen de com fer diners a les seves cançons tradicionals. La Brennelie de Gügersberg era aquesta cançó que portaven fins al terreny de la música balcànica. Música tradicional per tancar el concert que ens anuncia Baltasar Streit que el trompetista Charlie Wagner, nord-americà establert a Berna, introduirà amb el seu solo. Un tema que vol trencar fronteres. Emige. És una cançó del suís Manny Mater. Charles.

Amb l'aire festiu que ha estat presidint el concert, la Traktorchester Suïssa deixava l'escenari desfilant al ritme de la música d'un dels pares de la que es coneix com a música rombalcànica, de Savan Baryamovich. La diversitat d'influències que aglutina aquesta música dels pobles gitanos balcànics, amb elements de la música del nord-oest de l'Índia, però també de Pèrsia i d'Anatòlia, els seus ritmes asimètrics, la potència de les seccions de vent, dels conjunts instrumentals i la melancolia de les seves línies melòdiques que han configurat el so del que es coneix com a Balkan Brass. Música de carrer, vibrant i energètica, que bandes com aquesta Traktorchester porten cap a noves fusions, tal com hem sentit en aquest concert que la ràdio de la Suïssa francòfona va gravar al Chapiteau de Cluny el 10 d'abril del 2026.

0: Doncs ho deixem aquí. Dissabte de la setmana que ve tornarem fins a Cully per sentir l'homenatge que la banda The Bad Plus feia a Keith Jarrett la primavera passada, en el projecte amb el qual aquest conjunt nord-americà ha tancat la seva trajectòria. Us hi espero a les 11 en punt i aquí al Club de Catalunya Música. Que passeu molt bona setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Tot seguit, la violinista Anne-Sophie Mutha i el pianista Lambert Orkis ens interpreten la sonata per violí i piano número 9, Kreutzer, opus 47, de Ludwig van Beethoven.

0: Hem sentit la sonata per violí piano número 9, Kreutzer, opus 47 de Ludwig van Beethoven, en la versió de la violinista en Sophie Mutta i el pianista Lambert Orkis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Félix Mendelssohn podrem sentir ara una de les obres d'adolescència. És la Simfonia per a corda número 9 en do major del conjunt de 12 simfonies per a corda. Ens acompanya The Hanover Band, que dirigeix Roy Goodman.